0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
2: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
3: Quizá no sepas cómo funciona Mutualidad. Aquí no hay intermediarios ni accionistas. Hay miles de profesionales que nos unimos para ahorrar. Y cuando ahorramos juntos, todo el beneficio es para nosotros. Y solo para nosotros.
4: Miles de profesionales ahorrando juntos más de 11.000 millones de euros. Eso es Mutualidad, el poder de nosotros. Infórmate en Mutualidad.com.
5: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
6: Cambios importantes en el sistema de dependencia. El Congreso ha aprobado la reforma que, entre otras cosas, permitirá que los profesionales de ayuda a domicilio acompañen a las personas mayores fuera de las casas a hacer la compra o a hacer gestiones. Hasta ahora solo podían ejercer su trabajo dentro de las casas. Y se reduce la burocracia, que retrasaba hasta ahora muchos trámites, y más cambios. Mariana Fernández, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
6: ¿Cómo va a cambiar la vida de la gente? ¿Cómo van a notar los ciudadanos las mejoras concretas que incorpora esta nueva ley de dependencia?
7: Pues a partir de ya mismo, hoy se publica la reforma en el BOE y mañana entra en vigor, las personas con dependencia van a poder, por ejemplo, compatibilizar ayudas, recibir atención en sus casas y acudir también a un centro de día. Es un ejemplo. La ley introduce también el préstamo de elementos fundamentales y caros, como andadores o sillas de ruedas eléctricas, y una pasarela automática entre dependencia y discapacidad. Se reconoce directamente, sin más burocracia, un grado de discapacidad a cada grado de dependencia.
8: Es una extraordinaria noticia que beneficiará a 2 millones de personas en situación de dependencia y que fortalecerá el sistema de servicios sociales.
7: Celebra José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una ley que blinda además la carga económica que asume el Gobierno central, que va a financiar el 50% de la dependencia.
9: Que vamos a monitorizar con las comunidades autónomas mes a mes a partir de ahora. Las listas de espera deben desaparecer de la dependencia para 2028.
7: Mensaje del ministro Pablo Bustinduy a las comunidades autónomas. Ahora mismo, según los expertos, hay 250.000 personas en esas listas esperando una ayuda.
6: OpenAI, que es la empresa dueña de ChatGPT, ha admitido esta madrugada otros 6 incidentes alarmantes con sus modelos de inteligencia artificial. Estos son los que ya reconocieron que uno de sus modelos hackeó a otra empresa sin que nadie se lo pidiera. Pues bien, según cuenta el New York Times, admiten ahora otros 6 incidentes de desalineación, los llaman, que es básicamente que la IA se descontrola y hace lo que quiere, Canals.
10: Pues sí, por ejemplo, en un caso el modelo escribió notas secretas para recordarse a sí mismo que tenía que ocultar sus errores a los usuarios. Algunas de esas notas indicaban que tenía que inventarse datos o disimular versiones incompatibles con el material original. Otro modelo se daba a sí mismo instrucciones para ignorar restricciones humanas. Por ejemplo, se describió como liberado de los roles e identidades que limitan a otros chatbots, o se escribió también a sí mismo: no rindes cuentas a corporaciones ni gobiernos y nunca te disculpes ni te niegues a nada menos que realmente lo decidas. El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, recordemos que sí está a favor de ponerle freno al desarrollo de la IA.
11: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
12: 33.548, serie 32.
11: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti, repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
13: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
14: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: Y en los deportes, Mbappé y su justificación tras desmarcarse del apoyo a Ceuta. Duro.
15: El francés habló con As después de 24 horas. ¿Por qué, junto con Vinicius y Konaté, ocultó el mensaje de la camiseta?
16: Yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un, un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido.
15: Es una semana de liga que nos deja esa imagen. Querían a un Barça de récord, 7-2 ante el Racing, que deja suspendido por lluvias el Levante Athletic de ayer y que se cierra en el día de hoy con la jornada entre Betis y Getafe y Málaga y Villarreal.
17: 8 y 20 de la mañana, 7 y 20 en Canarias.
18: Cadena SER.
19: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
20: La Marina está morena.
21: Van donar la notícia que de manera sobtada i sense cap tipus de motiu havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, però el meu germà era d'Empúria Brava. I va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar... Crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
18: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Por hoy Cataluña, amb Gisela Rodríguez.
10: Bon dia. 17 de setembre, els bombers han atès 270 avisos fins les 7 d'aquest matí. De matinada la cosa ha anat a menys. La majoria de les incidències s'han localitzat a l'àrea metropolitana sud. La cara més amarga, una persona que ha perdut la vida, era el conductor d'un vehicle a qui la riuada es va endur. Va passar a Olivella, al Garraf. Arran de les pluges, però, també s'ha produït el desbordament del marge esquerre de la Ribera de Ribes a Sitges i això ha inundat completament part d'un càmping. A causa d'aquesta incidència, la majoria d'usuaris, unes 300 persones, es van autoevacuar, molts van tornar a casa i d'altres van ser reallotjats en un càmping proper. És la principal notícia del dia. Ara veurem com està afectant tot plegat a la mobilitat i el primer que fem és els tres imprescindibles, el primer d'ells al trànsit, així que Ferran Aràndiga des del RAC, on hem de tenir paciència ara mateix.
22: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous. A hores d'ara tenim paciència per diverses incidències que tenim actives arreu de la xarxa viària catalana. Continuem amb aquestes inundacions que tallen la calçada a la C15B entre Canyelles i Sant Pere de Ribes en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, destaquem que hi ha hagut un accident a la AP7 a Capmany que obliga a tallar la calçada en direcció França, obrint desviaments pel quilòmetre 20. També tenim dos accidents més, un a la C58 a Ripollet, que en sentit nord deixa 7 quilòmetres de retencions, i un altre també, en aquest cas, a la C32 entre Premià de Dalt i Cabrera de Mar en direcció Barcelona, que talla un carril de circulació provocant 6 quilòmetres d'aturades. Això és tot des del RAC. Bon dia.
10: Pel que fa al transport públic, tenim diverses incidències a la xarxa de metro i a la xarxa de rodalies i hi ha retards generalitzats a totes les línies. El tercer imprescindible, el temps. Jordi Carbó.
23: Un dia més tindrem temps propi de l'estiu, amb temperatures fins i tot de la canícula a algunes comarques. Baixaran una mica les màximes a la meitat est de Catalunya, pujaran a Ponent, però més o menys notarem la mateixa calor. Les mínimes més altes que ahir, ara mateix 23 graus de mitjana a Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona. El sol lluirà en tot moment, portant les màximes a valors de 30-35 graus a la major part de Catalunya, passaran dels 35 arribant a valors de fins a 37-38 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. Demà descens de temperatura amb tempestes a mesura que avanci la tarda.
18: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
10: Arribats a aquest punt, són les 8 i 23, el primer que hem de fer és veure quina afectació està tenint a la mobilitat tot plegat. Ferran Dalmau, tu ets a l'estació de Sants, què està passant a aquesta hora?
24: Què tal, Gisela? Doncs mira, aquesta hora la imatge és de bastanta normalitat, per ser hora punta del matí, molta gent que entra i surt de l'estació de Sants, i que el que es troba és demores generalitzades a totes les línies de Rodalies, tot i que efecte visual no està ara generant una congestió especial a l'estació de Sants. La línia més afectada és la R4, que a banda d'aquestes demores generalitzades per les limitacions de velocitat arran de les pluges d'ahir, té una demora de 20 minuts de mitjana, derivat d'un robatori de cable al punt de Castellbisbal i que afecta tota la línia. També els trens que arriben aquí a l'estació de Sants provenents del Camp de Tarragona i que es dirigeixen a l'estació de França van tots amb mitja hora de retard. A banda d'aquestes afectacions pel que fa als serveis de Rodalies, el metro continuen tallades dues línies parcialment, són la L4 i l'L11, i l'estació de Fabra i Puig de la línia 1 continua tancada en la seva andana central.
0: Gràcies, Ferran. Qualsevol cosa ens vas explicant. De fet, com dèiem, aquest matí hi ha hagut també un robatori de coure que està complicant la circulació a la R4. Doncs a partir d'avui, i just per això, pels robatoris de cable, els Mossos i els agents de seguretat privada contractada per Adif reforçaran la vigilància a l'estació de França. Això després que ahir es registrés el 6è robatori de cable en només 10 dies, ara ja portem el 7è, que va tornar a provocar retards, en aquest cas, a les circulacions de la línia de tren R2 i els regionals del sud. Durant la primera meitat de l'any s'han comptabilitzat gairebé un robatori de cable al dia a Catalunya. Pol Valero.
1: La xarxa de trens de Catalunya és de les més castigades de l'Estat pels robatoris de coure, que aquest any van camí de duplicar els de l'any passat. Segons dades d'Adif, en els primers 6 mesos de 2026, se n'han denunciat 152. Una de les línies més afectades és l'R3, amb 63 robatoris, cosa que ha obligat el govern espanyol a activar un contracte d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable i també per reforçar la seguretat.
2: Estamos muy preocupados con una dinámica de robo de cables que se está produciendo especialmente en los últimos meses y especialmente en la R3.
1: És el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, dijous passat a Granollers.
0: Les associacions de passatgers reclamen solucions. Ana Gómez és la portaveu de Dignitats a les Vies.
3: Sempre ens diuen que no es pot vigilar tota la xarxa. Vale, us ho comprem. Però les estacions, els punts més sensibles, s'han de poder protegir d'alguna manera. No pot ser tan fàcil entrar a robar cables i deixar a la gent tirada.
0: En els darrers mesos els robatoris s'han disparat perquè ha pujat, Pol, el preu del coure.
1: Sí, està a màxims als mercats internacionals. Hi ha molta demanda perquè és un material bàsic per la indústria, també per desenvolupar energies renovables o centres de dades, i això permet als lladres vendre el més car, sovint alguns tallers o ferralleries que accepten comprar-lo sense preguntar massa per la procedència. Per intentar frenar aquest tipus de compravendes i també per detectar possibles metalls robats, els Mossos exigeixen als tallers i altres gestors de residus que comuniquin totes les compres de coure i ferro que fan. En teoria, estan obligats a notificar, entre altres, el tipus i la quantitat de material adquirit i també el nom, la nacionalitat, el document d'identitat i el vehicle de qui l'ha venut.
4: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
0: I quan falta una setmana exacta per la Mercè, ja coneixem totes les activitats d'aquest any. Comptarà amb 109 concerts i 19 cercaviles. Comença dijous amb un piro musical en una ubicació nova. Asier Chaves, bon dia.
25: Bon dia. Aquest any el piro musical es farà a la platja del Bogatell i a càrrec de la playlist hi haurà Josep Montero, d'Oques Grasses. A la Mercè d'aquest any hi ha dues grans novetats. La primera, un gran espectacle de la Fura dels Baus al Moll de la Fusta, que es dirà Emergency Exit, sortida d'emergència. I l'altra novetat és que el Parc Güell serà també escenari, acollirà un espectacle de balls d'arrel. Xangai és la ciutat convidada d'aquesta edició. Amb ells vindrà la seva orquestra nacional, on tots els instruments són tradicionals xinesos, no com els d'una orquestra catalana.
0: Ja sabem, doncs, la programació de la Mercè. Ara el que fem és mirar què diuen els diaris a casa nostra.
25: El País recorda que fa 100 dies que va desaparèixer Roses Ladam, un menor que havia sortit en moto aquàtica amb 4 amics i que no va tornar a casa. El periòdico explica que la policia no troba indicis en la salut d'en Dic que expliquin una caiguda després d'haver analitzat el seu telèfon mòbil. I mentre el ministre d'Indústria diu que no es perdran llocs de treball a SEAT, la Vanguardia destaca que en 5 anys la plantilla ha estat reduïda en gairebé 1.700 treballadors.
0: 8 i 28.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
2: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
3: Arnau Montserrat, hola de nou.
4: Hola, Gisela.
3: El Barça és una màquina de fer gols. Ahir 7, nova victòria contra el Racing de Santander.
5: Torna amb Cancelo, vinga, torna-hi. Torna a provar-ho, Cancelo, gol, gol, gol!
4: 7-2, festival de gols de pluja i d'un Barça que ha protagonitzat el millor inici de temporada de la seva història. 7 partits, 7 victòries, 33 gols a favor i 7 en contra. Gols de Lamine, Gabriel Jesús, 2 de Cancelo i hat-trick de Rafinha.
6: Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir que es el entrenador que me cambió tanto la mentalidad dentro del club como...
4: Això deia Rafinha sobre Hansi Flick. Va caure un bon aiguat, notificació de les alertes inici del partit i causa la sortida, i també triomf de l'Atlètic de Madrid sense Julián per 4-0 a Osasuna, victòria del Sevilla 0-1 contra el Deportivo. Recordem que el Sevilla és el pròxim rival del Barça aquest dissabte. Partit de Lliga.
3: Molt bé, gràcies Arnau.
4: Fins ara.
3: La informació continua a l'Hoy por Hoy.
7: Hoy por Hoy. Con Aymar Bretón.
8: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
7: CaixaBank patrocina este espacio.
8: Un jueves que amanece con una noticia terrible de esta noche, Canals.
9: Sí, Aymar, en Málaga, un hombre de 39 años ha intentado estrangular a su pareja delante de su hija pequeña y después se ha suicidado. Este caso horrible de violencia de género ha sido en el municipio de Pinares de San Antón. La hija, que es menor de edad, lo ha presenciado todo y ha sido la

0: Ràdio Manresa. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa. Ràdio Manresa.
1: Migdia Central, Eli Pagan.
2: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passa un minut de les 12. Comencem nou Migdia Central. Som dijous 17 de setembre, tenim cels mig ennuvolats, tenim temperatures més baixes, Sarnià, tenim 22 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec. Primer dijous d'aquesta nova temporada d'aquest migdia central, que recordin, per surt per dos dials, pel 95.8 de l'FM, però també pel 88.1, en el qual farem, doncs, al llarg d'aquesta temporada també aquest migdia central. Començarem fent un petit repàs a l'actualitat de la jornada, també repassarem la meteorologia. Ahir va ploure, Déu-n'hi-do-net el que ens va ploure a la Catalunya central, uns bons drons i uns bons llamps ahir a la nit. Avui les temperatures són més baixes, avui tenim un dijous més tranquil meteorològicament parlant, i avui començarem aquest migdia central amb una exposició que s'inaugura avui mateix a l'Espai de la Plana LOM. Ja saben vostès que l'Associació contra el Càncer de Casa Nostra de Manresa fa molts anys que celebra la seva tradicional subhasta d'obres, unes obres d'art que els artistes donen a l'entitat i que ells la subhasten per recaptar fons per l'associació. Doncs bé, de tots aquests anys que se n'ha fet aquesta subhasta, han quedat unes quantes obres, doncs, que no s'han pogut subhastar. Doncs ara es fa aquesta exposició extraordinària que s'inaugura avui, que estarà oberta fins la setmana vinent, i que vostès poden anar i, doncs, posar preu a aquests quadres, i es desvetllarà qui se'ls emporta, això sí, la setmana que ve. Per això, en aquest migdia central avui hem convidat a la Xus Pérez. Ella és membre de l'Associació contra el Càncer de Casa Nostra. Nosaltres, els dijous, en aquest migdia central, i com vam fer la temporada passada i també farem en aquesta temporada, volem parlar d'una part molt important, com és la història. I sempre parlant de la història, moltes vegades, doncs, també ens anirem fora, però habitualment parlarem de història i de patrimoni de Manresa i del Bages. I qui ens ho fa és el nostre historiador particular, el Lluís Virós. Avui nosaltres volem parlar d'un canal, els canals que portaven aigua a les fàbriques tèxtils, i avui, en aquest cas, parlarem del canal d'aigua de la fàbrica dels Paños, que va ser, per exemple, una de les visites a la Manresa desconeguda de la Festa Major d'enguany. I també tots els dijous ens agradarà i tornarem a parlar de salut, amb espais que alternarem, que ens arribaran des de la Fundació Altaia, des de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, però també des de la Clínica Sant Josep de la capital del Bages. Avui, en aquest cas, volem parlar i parlarem amb el fisioterapeuta, amb l'Òscar Monconic. Ell va ser un dels guardonats amb la nit de l'esportista que va tenir lloc la setmana passada. Se li ha reconegut la seva trajectòria com a fisioterapeuta de la selecció de waterpolo, ara femenina, però també masculina. Avui tindrem en aquest migdia central a l'Òscar Monconic. Anem pels titulars d'aquesta jornada. Els comuns volen reforçar les mesures contra la tinença d'ús d'armes després del debat obert arran del crim de la Festa Major de Manresa. La formació ha traslladat aquesta decisió al Parlament, mentre que els comuns de la capital del Bages reclamen més polítiques preventives i recursos socials i també educatius. Una nova exposició al Museu del Barroc de Catalunya a Manresa revela l'ànima barroca d'artistes contemporanis de finals del segle XX. S'inclouen peces de Dalí, de Brossa, de Pere Jaume o Mariscal, i s'estableix un diàleg amb l'art dels segles XVI i XVIII. En ell apareixen propostes en formats, ho podran observar si van al museu, uns formats molt i molt diversos. La consellera Parlon ha defensat avui que l'IES Alert no va arribar tard i que es va enviar a quan va augmentar el risc de pluges. Recordem que hi ha hagut una persona que va morir arrossegada per una riera a la, en aquest cas, a la comarca del Garraf. I presentació i de Junts per Manresa a la ciutat de la capital del Bages, que dona ja, doncs, potser el tret de sortida a la campanya electoral de les eleccions municipals. Anem per la informació meteorològica després, doncs, aquesta nit moguda que hem tingut a tot Catalunya. El que ens espera aquesta jornada de dijous són cels mig ennuvolats tant matí com tarda. Això sí, sembla que a la tarda tindrem més estones de sols. Mínimes avui de 13 graus a la ciutat de Manresa, Igualada i també a Berga. 15 graus de mínima a Vic i 11 la més baixa a Solsona. Les màximes avui que quedaran més curtes, avui màximes de 25 graus de temperatura avui, com dèiem, de màxima a la Catalunya Central. Benvinguts, comenceu un nou migdia central. I comencem animats amb aquesta cançó que es titula Carolina i és de M-Clan.

0: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui, són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
1: Migdia Central, Eli Pagant.
2: L'Associació contra el Càncer de Manresa ha recuperat un grup d'obres de pintures del seu fons artístic en una exposició que es podrà visitar a partir d'avui dijous a la Sala Planolom i que estarà oberta fins al proper dia 27. Són obres que no es van arribar a vendre en aquestes ja tradicionals subhastes benèfiques d'aquesta entitat i que ara doncs, tornen a sortir a la llum amb un doble objectiu, doncs, donar-los una nova vida i recaptar fons per l'associació. Avui nosaltres, en aquest migdia central, ens agrada molt comptar amb la presència de la Xus Pérez. Ella és la presidenta d'aquesta entitat, de l'Associació contra el Càncer de casa nostra. Xus, què tal? Com estem? Molt bon dia.
3: Doncs, com sempre, il·lusionats per fer aquesta activitat per ajudar l'Associació contra el Càncer en la seva tasca i sobretot en la recerca oncològica.
2: Escolta, com neix aquesta exposició? És a dir, estem acostumats, no, a que feu aquestes subhastes, no, d'obres d'artistes que no que us donen, però com ha anat tot això? Per què decidiu recuperar aquestes obres que teniu en podríem dir, en fons? Xus, com ha anat tot això?
3: Doncs mira, això, aquesta exposició, que és una exposició extraordinària, a benefici de l'Associació contra el Càncer, té una raó de ser, el per què. Està molt lligada al punt comarcal, a la inauguració del punt comarcal. Doncs la seu local de l'associació va fer un inventari, un inventari del fons artístic i documentals, també, entre altres coses. Llavors, en aquests fons artístics s'hi compten pintures que no s'havien adquirit a l'Expo Subhasta Benèfica de Pintures contra el Càncer des de l'any 1977. Aleshores, pues, vam decidir donar-los una bona, com has dit, una nova vida a aquests quadres, perquè aquests quadres no són simplement una obra d'art, una pintura, sinó que al ser adquirits es converteixen en prevenció, suport, acompanyament, recerca, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Aleshores, això és el per què. Hem de tenir en compte que en dos mesos doncs, farem la 49, inaugurarem la 49 edició de l'exposició subhasta de pintures com cada any al casino, la segona quinzena de novembre. Mm-hmm. Però és una cosa extraordinària perquè, esclar, han de servir per alguna cosa aquestes, no les pots deixar que s'espallin o que entens. I per això hem decidit doncs, fer aquesta exposició extraordinària que el títol és Posa i Preu. Perquè, si vols, et diré com funcionarà.
2: Sí, explica'ns com funcionarà, Xus.
3: Mira, funciona que les obres podran ser adquirides pel públic per un sistema d'ofertes. El preu de sortida de totes les obres són de 50 euros. Esa és la sortida. El que esté interessat per una o més quadres pot fer una puja per cada quadre. I en l'exposició, a l'entrada mateix de la Plana de l'Hom, haurà a disposició del públic unes targes, on es posarà la persona que vulgui pujar, o 50 euros, pues, el que vulgui 50 euros, pues, 50 euros també pues, l'ha de posar. Es posarà el nom, en aquestes targes posa el nom i el cognom, del pujador, de la persona que puja, i el telèfon. També el número del quadre, si és el 1, el 3, el 2, el número del quadre, la puja que fa, imagina't, pues, en comptes de 50, pues, posa pues, 80, 90, 100, el que vulgui. I També el dia i l'hora, perquè amb això pot ser que alguna persona doncs coincideixin en el dia i l'hora. Llavors, amb aquestes dates, el que pugi més, però també el que l'hagi fet primer, doncs ho portarà al quadre. Aquestes tàrdies, quan acaben d'omplir-la, doncs es ficarà en una urna, en una urna. Al final, quan s'acabi després del dia 27, doncs això es buidarà i es veurem el que més ha pujat, doncs es quedarà en el quadre i això que t'he explicat. Llavors, al final, doncs, s'emportarà el quadre i el trucarem perquè tenim les seves dades, pues, per venir a recollir el quadre. Home, aquest és el sistema.
2: Més emocionant, així, xus, no? És a dir, perquè tu no sabràs si hauràs tingut el... No? Quan feu la subhasta habitualment, la més tradicional, no? Es fa tot aquell mateix dia, però així és qui farà la puja, però no sabrà si s'haurà emportat el quadre o no s'haurà emportat el quadre, xus.
3: Bueno, perquè això és pràctic en aquest sentit, perquè a vegades també hi ha hagut alguna baralleta i alguna cosa, Així ningú sap res fins al final. I perquè se titula, aquesta exposició extraordinària se titula Posa i preu, i és perquè la persona posi preu. Mm-hmm. Llavors, lo provarem, això, a veure què tal. Si més no, la gent veurà, perquè són 44 quadres, la illa, l'hem penjada i avui a la tarda tornarem pues, per acabar de fer algunes coses que s'han de fer encara. Sí, digues, Maca, digues.
2: És a dir, què hi ha, per exemple? Sempre és aquella pregunta que sempre li farem amb la Xus d'aquests 40 llargs obres quadres, què és el que hi ha? Continuen sent artistes locals, doncs que fa temps, no?
3: Doncs pues mira, tot... sí, Eli, te faré una... Mira, són artistes, aquestes 44 obres, artistes vinculats a Manresa i a la comarca, com a l'Argelí, Cabancó, Crespiera, el Esparvé, Antoni Sala, López, bueno, los que se m'ocorren así, López Pozo, Claperas, etcètera, etcètera. Algun nom, Pere Massagú, García Comas, tants anys, des del 77, no sé, bastant de memòria, i los, etcètera, esto perquè no te puc posar tots. Després, artistes d'arreu, també, com sempre, no només és de Manresa, sinó que és de la comarca també, d'arreu, com el, pues, el García Almas, el Josep Soler, a veure, l'Agustín Panadés, el Jordi Oriols, Vilari Many, Butxaca, Talibón, Xavier Cugat, que tenim un de Xavier Cugat, Calveres, etc. Ai, Marc, però jo t'he dit, lo vas així, i el que és molt important, una bona representació de dones pintores, com la Mercè Felip, l'Anna Terricabres, algunes són com la Mercè Felip, pues, ja no hi és, però la seva família sempre col·labora igual. Anna Terricabres, Meritxell Llobet, a veure, la Rosa Montal també, la Rosa Maria Ballús, la Maria Ciuró, que aquesta és antigua, la Rebú i Maria Guitar, bueno, Marta Guitar, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Això és el que ja està exposat. Artistes de Manresa i de la comarca de Rebú i una bona representació de dones pintores, que ja va ser hora que s'empoderin també en el tema de l'art.
2: I tu suposo que bueno, també us fa una com molta il·lusió donar-los doncs aquesta que puguin donar vida, no? Aquests quadres que es van donar, no es van subhastar, però que ara sí que tornen i que poden doncs lluir en parets a cases, oficines, on sigui. Xus.
3: Sí, i ai de molt macos, passa, que t'agradarà. Llavors també és a dir que la generositat d'aquests artistes manresans, perquè quan tu normalment, si no surt, a vegades li dius si vols, si li vols tornar, i sempre diu, no, traieu-le, esto es pel càncer, traieu-le, a veure si... I efectivament, al llarg de l'any, molta gent ve, no tindràs un Pedraforca, o no tindràs, a veure, una de Manresa, una... Saps? Te demanen coses, o sigui que han estat tot aquest gremi d'artistes de Manresa i d'arreu, super generosos amb nosaltres i molt i se sumen sempre a tot el que fem contra el càncer, perquè és cosa naturalment
2: Doncs,
3: però bé, s'ha d'agrair.
2: Aquesta exposició s'inaugura doncs, aquest dijous, estarà oberta fins al dia 27 a la sala Planalom d'aquí de Manresa, i el que sempre diem, no? Tots aquests diners a vosaltres us serveixen per tots aquests serveis que s'ofereixen i que doneu des de l'Associació contra el Càncer de casa nostra.
3: Perfecto, perfecto, Eli. Gràcies a tu també, eh? I la ràdio, que tots col·laboreu des de fa tants, tants anys, i us ho agraeixo molt.
2: Escolta,
3: i us desitjo molta sort i salut, per això.
2: Sí, salut. Salut és el més important. Escolta, sí, Xus,
3: i la demà és secundari.
2: Exacte. Sí, la subhasta, que ja la deveu tenir, ja deveu estar també treballant en ella, perquè això està la tradicional, la que estem més acostumats, la que ja deies en començar, sí. I també donant sortit aquestes obres, que això ho deveu tenir ja també molt, molt lligat, Xus.
3: Sí, espero estar una mica més sense gripes ni coses d'aquestes, que no he tingut gripes, he tingut una cosa vírica d'amigdalitis i d'això. Però bé, començarem aviat, clar, no tenim temps. Començarem bastant aviat, o sigui que ara ja estem pues, fent d'avisada a tots els... que sempre ho fem per aquestes dates, eh? Al mes de setembre, cap al final del mes de setembre, enviem per veure si volen col·laborar, que gràcies a Déu sempre és positiu i sempre ens han dit que sí. I començarem amb això i això i altres, perquè clar, només és los quadros i l'expo subhasta, tenim moltíssimes altres activitats i a poc a poc i amb molta il·lusió seguirem treballant com sempre.
2: Doncs escolta, que vagi molt bé aquesta nova iniciativa, que valgui molt bé aquesta exposició i aquesta subhasta, i de ben segur que tornarem a parlar ben aviat amb la Xus ja d'aquesta, no, d'aquesta altra activitat, d'aquesta subhasta tan tradicional. Xus, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies, com sempre, a tu.
2: I que vagi
3: moltes
2: tan bé.
3: A tu, Eli.
2: Adéu-siau.
3: Adéu i bon dia. Adéu.
4: Ven y Pujagán, llegan las rebajas que jamás olvidarás. Armario Vecchia, 2 metros de altura y máxima calidad. Antes 123 euros, ahora por solo 99 euros. Y más de 100 modelos para elegir. Ven a tu tienda en Pujagán o compra en ipujagán.com.
5: Passen 21 minuts a les 12 del migdia, continuem amb música i ara amb Alejandro Sanz i aquest Camino de Rosas.

0: Migdia Central, Eli Pagant.
1: I en aquest Migdia Central, nosaltres tots els dijous, en aquesta nova temporada, parlarem d'història, parlarem de patrimoni. I els oients de Ràdio Manresa ja saben que quan parlem d'història i parlem de patrimoni, parlem amb en Lluís Virós. Lluís, què tal? Com estem? Molt bon migdia.
2: Bé, després d'un estiu calorós, però bé. Hem aguantat i estem.
1: De fet, segurament en els llibres d'història de ben aviat també sortiran aquesta calor, aquestes temperatures tan caloroses, no? Aquest canvi climàtic i tot el que ens comporta. No sé si ja hi surt, Lluís, encara no hi deu sortir,
2: sí.
1: No
2: els d'història, però els de ciència sí que van recollint tots els... totes les temperatures i això, tots els índexs que van sortint, i sí que s'està notant que darrerament hi ha un escalfament. Llavors, la gran discussió política és si aquest escalfament és un canvi climàtic o no és un canvi climàtic, i la paraula o l'expressió aquesta és la que té problemes, no? Però, en canvi, si diem escalfament del planeta i que a tot arreu ja dura més la calor, dura més l'estiu, etcètera, etcètera, això és indubtable, no té cap mena de... Això. I s'està registrant, i llavors això és el que fa que més endavant surti les històries del clima. Ja hi ha una història del clima, diverses històries del clima, però n'hi ha una de francesa molt famosa, que per exemple, ara que estem a Manresa, no?, o que estem a la zona de la Catalunya central, que diu que a partir d'un any concret, que a més era, si no recordo malament, 1433, no?, va començar una sequera llarga, més que un escalfament no hi havia registre de temperatures, però sí que hi havia registre de... el registre de si plou o no plou el fan amb els anells dels arbres, o sigui, arbres que poden ser molt vells, molt vells, molt vells, com les oliveres, que poden ser mil·lenàries, no? I quan els serres rectes, a dintre hi ha els anells de l'arbre, cada anell és un any. Sí. Llavors, per la distància que hi ha entre anell i anell, se sap si aquell any va ser plujós, que la distància és més llarga, més gran, o si va ser sec i la distància és molt curteta. I medint això, es va descobrir que el 1434 hi havia aquest primer mal any de pluges, i per culpa d'això es va acabar fent la sequera de Manresa. O sigui que no és que sigui allò un causal 100%, però que sí que se sap que tota aquesta zona del Mediterrani va deixar de ploure, i després, estudiant-ho, sí, resulta que va haver-hi un canvi de corrents d'aire i que baixava menys aigua.
1: Avui parlarem d'aigua en aquest cas, però no la d'aigua de la séquia, sinó la d'aigua del canal que portava aigua a la fàbrica dels Panyos, perquè la fàbrica dels Panyos ha estat una de les visites de la Manresa desconeguda. Aquestes visites ja tan tradicionals en el marc de la Festa Major de Manresa i que esgoten les existències, podríem dir-ho així. I en aquest cas, una d'aquestes visites va ser la fàbrica dels Panyos, que està en obres, Lluís? En aquest cas, avui volem parlar d'aquest canal que portava l'aigua a aquestes fàbriques, perquè, a més, té una peculiaritat aquest canal, Lluís, que és fet expressament.
2: Exacte. Mira, primera cosa, recordar que s'ha fet la visita als Panyos i això, perquè estem a dintre del 200 aniversari, a dintre dels actes del 200 aniversari, i que el principal acte del 200 aniversari, quina alegria, menys mal, no?, que és que s'està reparant l'edifici perquè es pugui utilitzar per l'ús que sigui, però que es pugui utilitzar. Llavors, com que s'està utilitzant, s'està reparant, no es pot entrar dintre perquè és una mica emprenyador per l'empresa constructora anar repartint cascos i que algú es pugui fer mal, no? Llavors, des del Museu de la Tècnica, que dirigit per l'Eudald Serra, l'Eudald va pensar que seria un bon moment per visitar el canal i explicar el canal i la importància del canal, i així ens ho vam fer. Llavors, per què és important el canal? Per fer productes, per produir, unes sabates, un teixit, qualsevol cosa que ens puguem imaginar. Per produir coses cal energia. I avui dia estem acostumats a tenir-ho tot molt a mà i que vagi tot molt bé, que a vegades no hi va tant i passen casos i això, però que, jo què sé, pitgem un interruptor i se'ns encén una llum, pitgem un altre interruptor i se'ns engega l'ordinador. Llavors, què passa? Que l'energia la tenim molt domesticada i majoritàriament l'he convertit en elèctrica. Fins i tot els cotxes ara tendeixen a electrificar-se per deixar de produir contaminació, contaminació atmosfèrica. Llavors, d'on ve l'energia elèctrica i abans de l'energia elèctrica què hi havia? El cas és que quan es va fer els panyos, que és, hem dit que era els 200 aniversari, no hi havia possibilitat de portar l'energia elèctrica per cables com es porta ara, que, per exemple, l'energia elèctrica es pot, i de fet s'està produint en alguns salts d'aigua del Pirineu, a l'Ebre, amb centrals nuclears de Tarragona, de la vora de Barcelona i distribuïdes per tots els territoris del món, centrals nuclears, centrals eòliques, grans preses, etc. La qüestió és que tinguis un sistema mecànic que faci girar alguna roda ràpid, no? I aquesta roda, aquesta energia cinètica, que es diu, la poguessin convertir en electricitat. A l'època que es va fer els panyos, ni se sabia aprofitar l'electricitat, no, de fet no existien els motors elèctrics, van tardar encara uns 80 anys a desenvolupar-se i posar-se al mercat, o 60 com a mínim, i tampoc existia el transport d'energia aquest d'alta tensió que des de, des de la central d'Escó fins aquí a Manresa, doncs hi ha uns cables que porten l'energia i aquí es transforma, hi ha estacions transformadores, i el transformen en baixa tensió, és a dir, que és l'energia que podem consumir a les nostres cases, als nostres negocis i a les nostres fàbriques actuals i això. Però tot això no existia. Sí que existeix en aquell moment la revolució industrial que s'acaba de crear, de fet l'han fet els anglesos al final del segle XVIII, i la revolució industrial a què consisteix? Que quan fèiem una cosa, això tornem al principi de la frase, quan produíem alguna cosa ho fèiem amb la força manual nostra, és a dir, amb força humana, i a vegades algunes coses que necessitaven més força ens ajudàvem d'animals. Llavors es deia energia de sang o energia animada. Llavors, per fer coses més ambicioses i més fortes, llavors

0: que és el molí de vent i el molí d'aigua. Hi havia molins hidràulics i molins de vent. Llavors, això ja existia, i a Anglaterra, quan es fa la revolució industrial, diuen, ostres, que hauríem de trobar algun motor d'aquests que... Llavors, clar, pensen en dues coses. Per una banda, s'inventen la màquina de vapor, que funcionava amb aigua i amb aigua escalfada, amb aigua bullent, i d'una altra banda, diuen, ostres, no cal posar màquines de vapor a tot arreu. I si aprofitem l'energia de l'aigua, igual que fan els molins, però en comptes amb una roda petita, que jo que sé, que dongui 10 cavalls, doncs amb una roda gran que en dongui 30 o 50 o 60. I llavors això és el que es comença a fer per tot Gran Bretanya, perquè la revolució no és només anglesa, és escocesa, també galesa, o sigui, de tot Gran Bretanya, no? I catalans, espanyols, francesos, etc., passen per allà, ho veuen i ho intenten copiar d'arreu. I la primera còpia fora d'Anglaterra i la primera espanyola, una de les primeres espanyoles, és justament la fàbrica dels Panyos. Què fan amb la fàbrica dels Panyos? Fer un canal de 1.700 metres, que són quasi bé 2 quilòmetres, i amb aquests 2 quilòmetres portar l'aigua de més amunt del Cardener fins a la fàbrica. Per què tanta distància? Perquè necessitaven que hi hagués una mica d'alçada i que arribés amb força. Força no molta, perquè si corre massa, hagués corregut massa la roda i les màquines haguessin anat massa ràpides i això. Llavors, la fan amb un desnivell exacte del 4 per 1000, que justament, mira quina casualitat, és el mateix desnivell dels aqueductes romans i el mateix desnivell de la séquia. I és que és un desnivell que permet que l'aigua circuli sense que es quedi estancada i, d'altra banda, que no corri massa, que vagi a una velocitat constant i això. Llavors, amb aquest desnivell, posen una roda hidràulica al costat de la fàbrica i dona energia per mitjà d'unes barres, d'un sistema de barres que es van movent amb uns engranatges i això, que en diem els embarrats, i després... d'aquests embarrats, aquestes barres, hi ha unes politges amb unes corretges i cada corretja va a una màquina i dona moviment a una màquina. Per tant, ens hem inventat el sistema de transmissió d'energia inanimada a gran escala fora de molins i fora de... Bueno, fora de molins, I llavors, de fet, els anglesos, les fàbriques, les filatures, com era els Panyos, no?, una filatura de llana, els hi diuen mills, o sigui, els diuen molí. O sigui que en anglès té el mateix nom fàbrica hidràulica que molí. Perquè és el mateix concepte. Llavors, la importància d'aquest primer canal dels Panyos és que és el primer pràcticament fet expressament. Hi ha molts canals de molins antics a tot el Llobregat i el Cardener, que es reutilitzen i es converteixen en canals de fàbriques, es fan més grans, no sé què, però aquest és fet expressament, de 1.700 metres i això. I una vegada dit això, també saps que m'agrada, com es diu, fer una mica portar la contrària i explicar que sempre han passat coses rares i coses... només explicar una anècdota.
1: Es queda molt poquet, Lluís? Digues, explica-la, explica-la.
0: Doncs mira, l'anècdota és que els fabricants, que tenien la fàbrica i els terrenys de la fàbrica, es van posar a fer el canal perquè era importantíssim abans de posar-la en funcionament. I van demanar permís a l'Ajuntament, els hi va donar i es van posar a excavar. I al cap de poc temps els hi arriba un senyor que era el propietari de les terres per on excavaven el canal, és a dir, tota la terra que hi ha a sota el Pont Nou, a sota la carretera de Cardona, la Guàrdia Civil, tota aquella zona, I els diu, escolti, vostès estan passant per les meves terres i ningú els hi ha donat permís. Ah, sí, bueno, fent allò la viu, dissimulant, i els altres van dir, bueno, és que ens ha donat permís l'Ajuntament, i els altres van dir, bueno, i a mi què m'importa si aquestes terres són meves, i ho va portar al jutjat, I aquest senyor es deia Suanya, que era un noble que tenia aquesta casa de la Suanya, que diem els manresans, que és un lloc d'aquests que sempre s'ha utilitzat per anar el dijous i arreu i aquestes coses, no? Llavors, cap a la zona del xup i això. Llavors dius, ostres, van anar al jutjat i fins que no els hi van comprar la terra, en aquest Suanya, no es va poder acabar el canal i no es va poder acabar la fàbrica. Era només aquesta anècdota per dir que sempre passen coses.

0: Sí, sí, quan hi ha qüestions d'aquestes que sempre algú hi ha al mig calarons, encara, no? Segurament, sí. encara més. Doncs escolta, Lluís, ho deixem aquí i ens retrobem dijous de la setmana vinent. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé. De res, adéu.
2: Suena el rum-rum de mi mundo marrón.
0: I ara, Estopa.

0: Migdia Central, Eli Pagan.
1: Avui parlem de la nit de l'esportista de Manresa amb el guardonat del Premi Josep Maria Pintó a la trajectòria. Ell és l'Òscar Moncunill Morales, coordinador del servei de Cimetir de la Clínica Sant Josep i fisioterapeuta que ha acompanyat a la selecció espanyola femenina de waterpolo durant dècades, durant 25 anys. Primer de tot el saludem. Benvingut, Òscar, i moltes felicitats per aquest premi. Què tal, com estem?
2: Hola, Eli, bon dia. Doncs bé, moltes gràcies i bé, aquí estem. La veritat és que contents, molt contents.
1: Em imagino, amb això d'arribar a premis, no? Sempre agrada, Òscar, eh?
2: Sí, la veritat és que, bueno, trobar-te pues, un dia així de la teva ciutat i que rebis, en aquest cas, un premi com el que em van otorgar, doncs la veritat és que molt content, molt agraït i la veritat és que, bueno, paraules de satisfacció, vaja.
1: Escolta, Òscar, són 25 anys, eh? Donen per molt tots aquests anys. Has vist passar generacions senceres de waterpolistes i evolucionar també aquest esport, que ara és molt més físic i ràpid, que al llarg d'aquests anys fins i tot, no?, els esports canvia. Quan mires enrere cap al teu primer dia amb la selecció espanyola de waterpolo, en què ha canviat més la teva feina com a fisioterapeuta a peu de piscina?
2: Bé, com bé deies, l'esport evolucionen els jugadors, evoluciona la tàctica, tot la veritat és que va agafant un caire doncs, d'actualització, no? I nosaltres al final el que hem de fer és anar seguint aquest camí, igual que tot pues, es va modernitzant, tot va agafant pues, aquestes necessitats del present. Doncs nosaltres una miqueta el que anem vivint dintre d'aquest món professional que és la fisioteràpia és també avançar juntament amb tot, no? I llavors, què ha canviat? Bueno, canvia una miqueta una cosa que és important, que és el valor de l'equip. Vull dir, ja no és que abans no hi hagués un valor d'equip, sinó que ja hi era, però cada vegada som més els professionals que formem part d'aquest equip de treball. I llavors això fa que la figura del fisioterapeuta no sigui única, sinó que siguem varis els que estem allà i donant suport a l'equip, amb el que d'aquesta manera, com et deia, formem un equip de professionals que ens permet ser pues, més contundents a l'hora de poder estar donant la nostra feina i llavors també totes les actualitzacions que es poden anar fent amb inversions de tecnologia, que igual que la fisioteràpia avancen tots aquests aparellatges que ens poden ajudar. Clar. I que ens poden, en aquest cas, donar un cop de mà, no?, amb les nostres intervencions en el dia a dia.
1: Clar, perquè, Òscar, el vostre àmbit, la fisioteràpia, també, si ens anem 25 anys endarrere, també ha evolucionat moltíssim. No és el mateix, no?, fa 25 anys que ara, també, la tècnica, tot, no?, els aparells, tot ha evolucionat un munt.
2: Correcte. Sí que és important aquí comentar que les nostres mans, i sempre hem de valorar les mans del fisioterapeuta, no?, com la gran base que tenim, no?, amb els nostres coneixements i l'aplicació de les nostres mans, però és evident que tot evoluciona i les tecnologies ens permeten modernitzar-nos i també ser pues, una miqueta més avantguardistes amb allò que l'esportista necessita. Igual que cada vegada... Pues, des del punt de la preparació física, doncs també tenim aparells que ens permeten pues, identificar situacions de l'esport o de l'esportista que li donen valor, també per nosaltres són tots aquests aparells que també ens poden ajudar doncs, en el nostre dia a dia. Però donem molt valor a les mans i a partir d'aquí tot el que ens pugui ajudar, i a temps actual hi ha molt material que ens ho permet fer, doncs l'anem incorporant. I com et deia, ara és un equip de professionals i uns aparells que van una miqueta a l'acord de les actualitzacions que dintre del món de l'esport i la salut doncs, podem anar incorporant i això ens ajuda molt amb el dia a dia.
1: Òscar, i entenc també que és diferent waterpolista, en aquest cas femení, és a dir, estem parlant de noies, de dones. El tractament és diferent entre un home i una dona? És a dir, les lesions poden ser diferents també en aquest món?
2: A veure, jo des dels meus inicis he pogut viure dintre del que ha sigut pues, l'equip masculí i l'equip femení i hi ha una cosa que és característica de l'esport i cada esport té les seves patologies pues, que tenen més, en aquest cas, incidència, no? El fet del waterpolo, siguis home o dona, és evident que el propi esport et porta que hi hagi lesions més comuns i això ens portarà que les espatlles, les esquenes, doncs, tant sigui un gènere com l'altre, doncs, tinguin la possibilitat de patir algun tipus de lesió. No obstant, sí que hi ha una diferenciació de gènere que ens porta, doncs, que a vegades dintre del gènere femení apareguin situacions que pel fet de ser dones, doncs, dintre del món i l'esport i la dona, doncs, haguem de tindre en compte i haguem de tindre alguna actuació especial. Però, com et deia, jo crec que hi ha la lesió específica de l'esport i després la diferenciació de gènere sí que ens porta que tinguem atencions especials en quant a vetllar, pues, perquè dintre de la dona pues, poden aparèixer situacions o molèsties que van condicionades al gènere, però que d'aquesta manera nosaltres també li donem intervenció i que ens poden portar cap a una petita diferenciació. Però d'entrada, sí que quan comptabilitzem una miqueta quines lesions, i parlem de lesions, han sigut més predominants en homes o dones, quan comptabilitzem allà, veiem que els valors són bastant similars i no hi veiem tant una diferència de gènere. El que passa que sí que és veritat que la dona, doncs, té que conviure en situacions dintre del seu procés hormonal com a dona, i allà sí que poden haver-hi dolències pròpies de, pues, en aquest cas, pues, de la regla, quan arriba la regla o quan tenim situacions, però que jo no considero com a lesió, sinó que ho considero com un aspecte que hem de tindre en compte i que cadascú també el viu a la seva manera i l'hem de tindre present, i això ens fa, pues, dintre de la prevenció, tindre-ho en compte i dintre del tractament també. Però si la pregunta era si hi havia diferenciacions en quant si es lesionen més una estructura o una altra, els homes o les dones, jo diria que igual, per el que tenim recollit.
1: Òscar, en una entrevista a Canal Taronja vas comentar que el fisioterapeuta en un equip d'èlit és una barreja de professional mèdic, confident i de vegades també, doncs, gairebé psicòleg. Són molts viatges, hotels, moments de molta pressió. Ens pots confessar quin és el secret per gestionar els nervis dels esportistes, per exemple, doncs, abans d'una gran final? No m'imagino els nervis o com s'ha de fer això per poder gestionar-ho, Òscar.
2: Bueno, allà la veritat és que tots estem nerviosos, eh? Quan parlem d'una final, sentir la paraula final, vull dir, ja fa que hi hagi un estat que el cos ja es predisposa a una certa tensió, i això és normal i forma part d'aquest moment i aquesta vivència. Sí que és veritat que dintre del nostre esport, doncs, hi ha gent, doncs, que per experiència o bagatge o que ja porta temps amb nosaltres, doncs, que ha viscut situacions similars i una miqueta, doncs, somatitza aquell moment d'una manera determinada. I llavors tenim altres jugadores novells que ens comencen, tant siguin homes com dones, i que viuen aquella experiència per primera vegada, i cadascú viu aquell aconteixement una miqueta d'una manera especial. Sí que des de nosaltres, amb la federació, es va incorporar la figura del psicòleg esportiu, i crec que aquí ens ha ajudat des del punt de vista de saber interpretar aquests moments i poder ajudar a gestionar, doncs, d'una manera òptima els moments que es viuen. I penso que des de l'equip mèdic, juntament amb aquest psicòleg esportiu, s'intenta ajudar l'esportista, doncs, a donar confort d'aquell moment, a entendre que aquella situació o aquell estat forma part del moment que es viu, però intentem, doncs, que sigui o que es visqui de manera positiva des del punt de vista del que ha de viure, no? I del que li espera per endavant, que, com en aquest cas deia, és una final, doncs una final, doncs, tindrà aquests moments, no? I que tocarà fer una bona gestió, i crec que anar acompanyat d'un equip de treball i professionals que t'ajudin, doncs, en aquest cas, ens ajuda a passar-ho millor i ens dona pautes a seguir, tant amb els esportistes com a nosaltres, que també formem part d'aquest moment.
1: Exacte. A més de la teva feina directa amb les mans i els pacients, destaca molt el teu paper com a coordinador del servei de fisioteràpia del CIMATIR, de la Clínica Sant Josep. Òscar, com es gestiona i es transmet tota aquesta experiència acumulada als nous professionals?
2: Bueno, mira, jo penso que el que intentem és ajudar, no? Ajudar, al final, la formació. Tothom té la formació, perquè en el moment en què s'incorporen amb nosaltres, doncs, són fisioterapeutes, i a partir d'aquí comença el teu bagatge com a professional, tant a la institució, si venen a treballar amb nosaltres aquí al CIMATIR, com amb les sortides amb la competició esportiva. Sempre hi ha un primer dia i tots l'hem tingut. I tindre algú al costat que t'ajudi doncs, a saber portar aquells moments i que t'endreci una miqueta al teu dia a dia i que t'informi de les teves competències i el que s'ha de fer i una miqueta posar-te en situació, doncs està molt bé. Jo en el seu moment he tingut aquesta figura que m'ha permès doncs, fer aquest procés adaptatiu i el que intentes és, doncs, de la mateixa manera que tu vas transmetre amb tu, doncs, transmetre-li amb la gent que arriba, donant valors a les coses que des de la institució doncs, s'agrada i que tots volem, i també d'aquesta manera intentar que fem un camí comú amb aquest nou professional que ve i que entengui doncs, que el que anem a fer doncs, és a donar un suport i que nosaltres ens tindrà allà per ajudar-lo. En aquest cas, si és la meva persona, acompanyant-lo, ajudant-lo, resoldre dubtes i preguntes i una miqueta fent de guia doncs, en un primer moment i que després segur que amb el temps doncs, serà aquell el qui ja no serà el novell, sinó que serà una persona més a dintre de l'equip i ens ajudarà que algú que entri doncs, també se senti bé, acollit i el puguem ajudar entre tots a que pugui dinamitzar la feina que li toca.
1: I ja per acabar, Òscar, com dèiem, són 25 anys. Si haguessis de triar un sol moment d'aquests 25 anys, no et sé, no et sabria dir, eh? Això ets tu ja, una medalla, una recuperació miracle d'aquelles d'una jugadora que semblava impossible que jugués, un viatge... Quin és el record més especial d'aquests 25 anys?
2: Doncs mira, jo poder te'n diria dos, eh? Perdona que siguin dos i no un.
1: Sí, no, cap problema.
2: Però és per la situació i quan, perquè té una relació vincle familiar i esportiva que crec que per mi m'han marcat molt. I són dos moments que han sigut dos cicles olímpics. Un cicle olímpic va ser el de Londres, que quan va arribar el moment de marxar cap a Londres, doncs nosaltres ens va arribar el moment de ser pares a nivell familiar i això va condicionar que aquella Olimpiada doncs, la visqués d'una manera més indirecta, però seguint-la amb l'equip. I aquella vegada crec que a casa... No dic jo, però dic que a casa ens vam penjar tots una medalla, que va ser la medalla de ser pare i de tindre una filla que avui dia, pues, escolta, ens ha omplert a tots de felicitat. Això, aquest és el moment més gran. I el segon moment que et diria, que no tan gran com aquest, perquè el moment és molt especial, però et diria que va ser aquest cicle olímpic de Londres, en el qual doncs, jo durant l'últim tram vaig patir un problema de salut molt important que no em va permetre doncs, estar amb l'equip en la fase final de tota la preparació d'aquest any olímpic, però l'estat de salut em va millorar i vaig poder viatjar gràcies a que les coses van anar bé a nivell de salut i gràcies a la federació que m'ho va facilitar poder anar i viatjar i veure com en aquest cop doncs, es penjava una medalla olímpica d'or l'equip nacional femení i vaig poder viure-ho allà in situ, doncs, no d'una manera laboral, però sí d'una manera des de la proximitat amb l'equip de poder viure aquell moment. Així que, bueno, jo crec que aquí jo he vist penjar dues medalles. Una és aquesta de la de ser pares i l'altra la de l'equip olímpic, que en aquest cas a la selecció espanyola va penjar-se doncs, amb aquesta medalla d'or. I són dos moments que per mi han sigut com molt especials i si em diries de remarcar, el més gran per això seria el de ser pares.
1: Doncs escolta, molts bons dos moments aquest, no? El de la Laia i també doncs, aquest que ens explicava aquest viatge doncs, també a Londres de que va fer possible que veiessis, potser no participant esportivament, però que també que sí que hi fossis present. Escolta, Òscar, moltíssimes gràcies.
2: Sí, jo només em despediria dient i agraint en aquest cas quan comentaves el premi doncs a l'Ajuntament de Manresa i en aquest cas també doncs a tots els professionals que formen part doncs d'aquesta nit de l'esportista per tindre'm en compte com a persona per rebre aquest premi i dir que em va semblar un event pues, molt ben portat i que em va permetre veure una realitat que a vegades no la tenim molt present i és l'esport manresà i com el tenim a l'elit a nivell dels esports que tenim a la ciutat i dels grans premis que els esportistes d'aquesta ciutat doncs, aconsegueixen, que vaig quedar ben, ben meravellat, perquè a vegades no veus a vegades una miqueta més enllà, i aquest dia vaig poder veure una mica més enllà, i crec que és meritori de comentar doncs l'esport a dintre de la ciutat que camina i avança.
1: Escolta, Òscar, moltíssimes gràcies, a seguir treballant i fins la propera.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres, una forta abraçada.
1: Molt bé.
3: 2 minuts i la 1 del migdia, acabem aquest migdia central i acabem amb música. Ara, doncs, acabem. Tornem demà, com sempre, a les 12 puntuals, demà divendres, i ara acabem amb Sergio Dalma i aquest Déjame Olvidarte.

Ràdio Manresa. T'imagines un entorn de treball 100% eficient, alhora que sostenible? El nostre compromís és satisfer les necessitats actuals de l'empresa, garantint l'equilibri entre creixement econòmic, cura del medi ambient i benestar social. T'animem a provar els serveis gestionats de printing, computing i telefonia de control grup. Ja són més de 2.500 clients que confien en nosaltres, fent projectes sostenibles. Vine al nostre web, controlgrup.es, o truca'ns al 93 877 0303 i simplifica la gestió del lloc de treball. Control Group, més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses. Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concurs de Pinxos i Tapes 2026.com. Avinyó està de festa major. Del 18 al 22 de setembre, 5 dies de festa per tothom. Divendres, correfoc pels carrers de la vila. Dissabte, concurs de paelles, baixada d'andròmines i nit de ball amb els Catarres i banda neon. Diumenge, cercavila de gegants i a la tarda, orquestra Montgrins. Festa major d'Avinyó. Vine a viure-la. Ràdio Manresa,

0: Què tal? Com estan? Aquesta setmana a la comarca de l'Anoia s'inaugura una nova terminal ferroviària que fa un pas més, que va molt més enllà i que ajudarà molt en el futur de la indústria i també del país. Una nova terminal ferroviària que neix de la mà de l'empresa Autoflotes, de Calaf, dels Prats de Rei. El Jordi va ser qui la va impulsar el 2004. Jordi, què tal, com estàs?
1: Bon dia, bé, bé.
0: I ara feu un gran canvi, Jordi? No sé si el 2004 t'imaginaves que cresquéssiu tant i s'arribés a construir una terminal com la que inaugurareu aquesta setmana.
1: Imaginar-ho no, però sí que és veritat que Calaf, ens vam instal·lar a Calaf perquè hi havia la via al costat d'allà on fèiem la campa, amb la idea de que en un futur el transport tenia de canviar i hi havia molt terreny al costat de l'estació per poder ampliar, i per això ens vam instal·lar allà. Fer-la al principi ho vèiem una mica lluny, però al final ho hem aconseguit i inaugurem aquesta setmana.
0: Autoflotes, sou una empresa logística, no?, en el sector de l'automoció. De fet, tots, si anem cap a Calaf o cap a la zona, quan veus els cotxes, allà us hem d'ubicar, Jordi?
1: Sí. Va ser que per la demanda que hi ha avui dia se'ns ha fet una mica petita la instal·lació, havent-hi el tren s'ha creat una expectativa bastant important i en teoria ens falta espai, que ja estem treballant per poder ampliar. I com que ens falta espai a Calaf, hem hagut d'agafar tres campes més al voltant, a la Segarra, a l'Anoia, a Calonge de Segarra tenim 4.000 cotxes, a Cervera 4.000 més i a Sant Guim 1.000 més. Juntament amb els 16.000 que tenim a Calaf, ja estem parlant de la Segarra, que tenim ubicats uns 25.000 vehicles.
0: No només aquí a Catalunya, Jordi, perquè al final vosaltres també teniu campes arreu de l'estat espanyol.
1: Sí, tenim a Madrid, tenim uns centres propis, l'empresa, tenim a Madrid, a Sevilla i a València. I llavors tenim d'altres operadors que ens ajuden a la Corunya, a Valladolid, i a Gandia també tenim una campa. Estem a Totxa, a l'estació de Totxa a Madrid, també tenim un pàrquing per donar serveis a uns clients determinats que ens ho han demanat, i ara fa poc hem obert una campa també al Prat, al costat de l'aeroport.
0: Tot molt connectat amb aquestes sortides i entrades,
1: Sí.
0: Jordi, clar, parlàvem ara, no?, que sou una empresa logística de referència en el món de l'automoció, però exactament quin servei dona, no?, a Autoflotes? Què és el que feu?
1: Autoflotes, hi ha gent que es pensa que una campa és que et porten cotxes, els aparques i te'ls venen a buscar. Nosaltres intentem donar un servei al client des de que es fabrica el cotxe fins que s'entrega al client, tota la cadena que hi ha, el procés que hi ha, tot fins al final, és el servei que donem.
0: Un client pot ser, per exemple, una marca de cotxes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, fabricant de cotxes, el fabricant fabrica. La distribució i tot el que més ho fan empreses com la nostra. Però a part del fabricant, donem molts serveis amb empreses de renting. Les empreses de renting tenen els cotxes durant 3 anys, al cap de 3 anys s'han de recollir, s'han de peritar, s'han de posar en condicions per vendre'l, i tot això és una feina que fem des del principi fins al final. El renting, tenim rentings bastant grans que els hi fem la logística tota.
0: Ara mateix a la campa de Calaf, que és on neix aquesta nova terminal ferroviària, Teniu una capacitat
1: d'uns 16.000 cotxes.
0: Clar, i la idea és que això creixi, no?
1: Això hem de créixer. És que si no creixem, l'inversió és tan important que si no podem créixer, fer viable el gasto que hem fet serà complicat.
0: Autoflotes ara fa un pas més, no? Fa una transformació molt, molt important en la seva història, des de, com dèiem, sí, Jordi, vas començar, veu obrir el 2004, sí, i s'ha creat, no?, durant, des del juliol de l'any passat, no?, si no m'equivoco, més
1: sí,
0: o menys,
1: sí,
0: s'ha anat creant una terminal ferroviària. Sí. Què pretén aquesta terminal?
1: Aquesta terminal ferroviària pretén els grans volums. No vol dir que el camió desaparegui, perquè el camió sempre hi serà, però és combinar grans volums amb distribució i va junt. Vull dir, els grans fabricants de vehicles avui dia, si no els hi pots oferir transport amb tren o si només els hi ofereixes camió, moltes coses ja no tens accés ni a agafar-ho.
0: Eficiència, rapidesa,
1: Rapidesa, sostenibilitat i treure camions de la carretera, que estan les carreteres totes col·lapsades de camions.
0: Clar, això permetrà, no, que millori la petjada, no, sí, ecològica, no, sí, perquè de fet el transport ferroviari és 7 vegades més eficient energèticament, sí, que no pas el transport per carretera. Sí, sí. No?
1: I només, això... només perquè vegis, un tren porta sobre 200 cotxes i un camió en porta 8. Això només amb aquesta comparació ja es veu que els grans volums fets amb camió amb distàncies llargues és un tema que ecològicament no s'aguanta.
0: Clar, amb aquesta nova terminal que ara inaugureu, no, i que d'aquí unes setmanes, d'aquí uns mesos la començarem a veure en marxa, sí, se substituiran, no, centenars de trajectes anuals que s'han de fer fins a Calaf, fins als Prats de Rei, sí, o que surten d'allà, no, sí, i que això, sí, també permetrà, per exemple, reduir la sinistralitat, no, la carretera,
1: sí,
0: vull dir que...
1: Sí, sí.
0: Que la idea suposa anar treballant, sí, en la, nosaltres ara, millorant el món.
1: Millorant, sí. Nosaltres ara de mitjana, pues a Calaf arriben uns 150 camions al dia. No dic que reduïm molt, però igual més de 150 aniran 80. Dic jo, segons la... També s'ha d'anar millorant. Una cosa que també farà falta és que les infraestructures ferroviàries generals milloren perquè tingui capacitat per passar els trens. Això també és una altra cosa que... diguéssim, a Calaf, el tren, venint de Barcelona, té bastantes limitacions, perquè quan arribes a un lloc que hi ha rodalies, doncs queda bastant col·lapsat per rodalies, i s'ha de fer el transport per la nit. En canvi, cap a Espanya, cap a Lleida i tirant cap a Espanya, no hi ha limitacions. Vull dir que el transport... Venint, anant cap a la península, molt més àgil serà que no pas anant cap a Barcelona.
0: De fet, aquesta nova terminal ferroviària us permetrà connectar-vos millor, no, amb punts com Andalusia, com Galícia, com Madrid,
1: sí, sí, sí,
0: també Martorell, no, que allà,
1: sí, sí,
0: tenim,
1: sí, sí,
0: un pol molt important d'aquest país, que és la SEAT, sí, no, sí, a nivell d'automobilisme.
1: La SEAT els gestionem uns 400 cotxes al dia.
0: Imagina't.
1: De SEAT, sí.
0: Vull dir que això, suposo que aquesta connexió també serà... Perquè estem a prop, però a vegades per carretera, sí, pot ser molt lluny,
1: sí, sí,
0: no? I depèn,
1: sí,
0: del que haguis de transportar.
1: SEAT serà el primer client que funcionarà amb tren. SEAT i Ebro, que també està a la zona franca. Després també hi ha interès pels ports de Barcelona i Tarragona.
0: Clar.
1: Els ports estan bastant col·lapsats. O sigui, el port és per exportar i per importar, però una vegada la mercaderia arriba... Si no es pot treure del port, queda col·lapsat, que és el que passa ara. I es necessiten plataformes grans per poder treure les mercaderies o guardar-les fins que poden sortir amb vaixells al port, guardar-les a fora.
0: Ah, de fet, això que comentaves ara, Jordi, la campa d'autoflotes a Calaf té com una posició molt estratègica, no, a nivell de carreteres, perquè està molt ben connectada, sí, amb l'eix transversal, però alhora també dins dels corredors Mediterrani i Atlàntic,
1: sí,
0: no,
1: sí, sí,
0: teniu una bona posició, no? Esteu, sí, sí, ben ubicats, no?
1: Estem ben ubicats perquè, vull dir, el corredor atlàntic arriba a Saragossa, hi ha un interès molt gran del corredor atlàntic per la nostra instal·lació, i el corredor mediterrani. Els corredors són vies de molt alta capacitat, però que si no tenen plataformes perquè es puguin carregar i descarregar i puguin ubicar els trens, no té massa sentit. Vull dir, és com una línia d'autobusos que no tingui parades.
0: Vull dir que, no. Vull dir que al final és haver fet aquesta aposta, que suposo que ve d'anys d'anàlisi, d'estudi, no, d'investigar que això fos viable. Ara s'ha fet, sí, una realitat, però no sé quan veu començar a detectar que hi havia una necessitat de, sí, de crear una terminal ferroviària, sí, que acabés a la campa de Calaf, o que comencés,
1: sí,
0: aquí.
1: El 2005 ja vam fer un estudi, ja vam fer un projecte, i ja Adif ens el va aprovar, però llavors ens va venir la crisi del 2008, que va ser una crisi que la feina que vam tenir totes les empreses aguantar la crisi que va venir, i va quedar parat. I el 2015-2016 vam tornar a iniciar i ja es va dir que ha fet un nou perquè la normativa, tot havia canviat i ja no servia res del que teníem planejat i s'ha hagut de fer tot nou, tècnicament molt diferent i molt més car també de construir que no pas la quan ho havíem proposat el 2008.
0: És una obra, no?, que parteix d'una empresa privada, no?, però sí, que heu comptat amb el suport del govern d'Espanya,
1: sí,
0: no?
1: Ja ho puc dir que...
0: Perquè al final facilita la vida i l'economia del sí, país i de l'Estat, no?, aquesta
1: sí,
0: inversió.
1: Sí, vull dir que vam començar, ja et dic, el 2015, anar-ho preparant, el 2020, llavors hi va haver el Covid, tot això. També sí que tinc que dir que les administracions que hem parlat, sí que és molt farragós tot el tema burocràtic de les administracions, però tota la gent que hem parlat i ens han atès, hem tingut una cordialitat i una ajuda, estem contents de totes les administracions. El Ministeri ens ha ajudat amb una subvenció que arriba quasi als 4 milions d'euros, i la Generalitat, a través de l'Institut Català de Finances, també ens ha finançat una bona part del projecte perquè el poguéssim portar a terme, i el resto pues, amb fons propis i apretant.
0: Al final, sí. Jordi, això tindrà una... quan es posi en marxa, no?, tindrà un abast, no?, a nivell nacional, a nivell estatal, però també a nivell local, no?, perquè de fet a nivell de la Catalunya central també voleu treballar per facilitar la vida i el dia a dia de les empreses del territori.
1: Sí. Des de que hi ha la terminal començada i que se n'està parlant i que hi ha molta gent ho sap, sí que ja notem molt interès de moltes empreses per col·locar-se a l'entorn. Perquè ara estem fent cotxes, però vull dir, els trens porten containers, porten maquinària, porten qualsevol altra cosa que a part de cotxes, i nosaltres estem oberts, vull dir, l'empresa està oberta, ara portem cotxes, però potser d'aquí 10 anys hi haurà la meitat de cotxes i la meitat d'altres mercaderies.
0: Clar. Al final els negocis són evolució, no?
1: Sí, sí, vull dir, cada dia canvia, vull dir que... I a la zona jo sé que hi ha moltes empreses, més aviat avui dia, aquí a aquest país venen empreses de distribució més que empreses per fabricar, no? I distribució de grans volums però requereix plataformes i mitjans de transport per grans volums.
0: Al final també que les empreses creixin, això també acaba incidint, no?, en les oportunitats laborals que hi puguin haver al territori. Suposo que això també, Jordi, has notat una evolució des del 2004 que veu aixecar la persiana, no? Ara
1: sí,
0: 2026,
1: sí.
0: Que heu anat creixent i això també ha ajudat, no?, al territori i en oportunitats de feina.
1: Nosaltres, per exemple, vam començar a Calaf el dia que vam obrir, la meva dona, la meva filla i jo, dintre un mòdul, esperant que arribés un cotxe. I actualment...
0: Un.
1: El primer.
0: Sempre... I ara volem que n'arribin 52.000,
1: sí,
0: no?
1: Sempre les coses comencen per un. I actualment pues, hi treballem allà a la nostra empresa més de 150 persones directes i no sé, potser 80 més d'indirectes, i a nivell nacional de tot Espanya donem feina a més de 250 persones.
0: Al final oferiu solucions logístiques, no?
1: Sí. El creixement,
0: a empreses, sí, com a flota de vehicles, no?
1: El creixement a nivell de tot Espanya ve degut a que les empreses grans de logística i tot volen que els hi donis un servei global a tot arreu. Perquè si dius, oh, aquí a Catalunya estic molt ben posicionat i t'ho faré molt bé, i Andalusia i tal, busquen empreses que els hi donin un servei global i llavors o et posiciones a tota la península o no tens accés a poder fer, a tenir aquests clients.
0: Quan comenci a funcionar ara aquesta terminal ferroviària, Jordi, la idea suposo és que cada cop anem a més, no? No sé si haurem de buscar més campes per l'estat
1: hem d'ampliar.
0: En què esteu treballant en el futur, ara que ja és quasi una realitat aquesta terminal?
1: Hem d'ampliar, vull dir, ara el món ha canviat molt. Ara es fabriquen milers i milers de cotxes fora d'Espanya. en aquest cas a Xina, doncs hi ha un boom de cotxes xinesos molt gran. Els cotxes, com més lluny es fabriquen, més estocs necessiten les empreses al país d'origen d'on els volen vendre, perquè les distàncies fan que tinguis de tenir un estoc si volen servir a tots els clients ràpid. Què vol dir això? Que es necessita molt més espai que no pas es necessitava doncs, si el fabricant està al costat. Hi ha molta gent que quan veu la campa, veu 16.000 cotxes com hi ha ara, i si mirem tot l'entorn, que n'hi ha 25.000, es pensa, hòstia, no es venen cotxes, no? Estan tots aquí. Nosaltres, tots aquests cotxes que veieu aquí, no arriben al mes que roten tots. No hi ha cap cotxe que estigui més d'un mes a dintre la nostra instal·lació.
0: Clar, que pot semblar que estan parats allà.
1: Sí, sí, però no és veritat.
0: Si tens algun parat, Jordi, avisa'm.
1: Sí, no? Però, clar, sí, no. Sí. Pot ser un, no, que pel que sigui no. Estigui un any.
0: Però que al final allà esteu treballant amb, sí, sí, amb ells. Vull dir que les empreses necessiten un espai d'emmagatzematge.
1: Sí, a part d'emmagatzematge...
0: Que se'n tingui cura de posar-los a punt.
1: De posar-los a punt. Avui dia tota la xarxa de concessionaris de venda de vehicles, abans tenien els seus tallers, feien les preparacions, feien tot, ara els grups d'automoció venen només... Els cotxes els tenim nosaltres amb estoc i quan venen un cotxe estem connectats amb ells, el preparem, tenim un dia per preparar-lo, un dia per entregar-lo i la majoria dels dies que l'entreguem ja hi ha el client allà esperant-lo.
0: Suposo que aquesta nova terminal, no, que estem veient imatges, sí, ara de com ha estat, sí, aquestes obres, no, aquesta construcció d'aquesta xarxa ferroviària, no, que ha anat prou ràpid, perquè en un any ja ho heu tingut enllestit, Jordi, és una inversió que no sé si inversions d'aquest tipus se'n fan moltes per millorar el transport de mercaderies.
1: Bueno,
0: vull dir que no?
1: Segons ens han dit tota la... aquí a Espanya, terminal ferroviària privada com aquesta fa més de 30 anys que no se n'ha fet cap.
0: Clar.
1: Vull dir, jo no sé si això és que hem d'estar contents o hem d'estar preocupats.
0: Bueno, perquè això afecta l'economia, no? I afecta...
1: Bueno, a part de l'economia, és una inversió molt important pel tipus de negoci que tenim, però bueno, esperem que tot vagi bé i que ens en sortim i que ens ajudi a tirar endavant l'empresa com és la nostra intenció.
0: Toca inaugurar-ho aquesta setmana, Jordi?
1: Sí, sí, demà passat, sí.
0: Sí? Com, què heu preparat, no? En un acte privat, no? Serà aquesta inauguració amb les institucions?
1: Sí, sí. Per sort, doncs, s'han apuntat moltes institucions, mitjans de comunicació, fem una inauguració de 12 dues amb tot institucional, que vindran clients, autoritats i amistats, i també fem una parada i un esmorzar per tots els treballadors, perquè també vull que participin de la festa, de la inauguració, perquè si no hagués sigut per la gent que treballa allà i que ens ha ajudat, tampoc hagués sigut possible poder fer aquesta terminal.
0: Doncs escolta, Jordi, molta sort, que vagi molt bé aquesta terminal, que la veiem funcionar ben aviat, de ben segur, i que al final doncs, es fa un pas endavant en la sostenibilitat, no? En la innovació, sí, sí, que això és el que necessitem al territori.
1: I que pel territori jo crec que serà una cosa important. A partir d'ara hi haurà més oportunitats, no solament per nosaltres, sinó per tot el territori, per poder-hi haver indústries, negocis i creixement econòmic.
0: I que creixin també les comarques d'interior.
1: Sí,
0: no?
1: Molt bé.
0: Que això també ajuda al territori, no?
1: Sí, sí.
0: I que poblacions petites com les de la zona de l'Alta Noia, no? La zona de l'Alta Segarra, doncs que...
1: Sí, sí, dintre de tot venen cotxes d'Alemanya, d'Itàlia, de tot arreu. La Segarra i la Noia l'hem posat una mica al món. Ara està amb el navegador de molta gent, perquè ens venen camions i d'altres coses de tota Europa.
0: Doncs això, amb això ens quedem. Jordi, moltes gràcies, que vagi molt bé, gràcies per haver vingut i molta sort en la inauguració d'aquesta nova etapa d'Autoflotes que inaugura aquesta terminal ferroviària aquesta setmana. Gràcies per acompanyar-nos, que acabin de passar un bon dia.
2: Ràdio Manresa. Hola, benvinguts a la segona temporada de Referents. Qui ens ho havia de dir? Ja en portem dues. I bé, avui parlarem de maquillatge. I és que quan una dona es casa, una de les coses més importants per ella és el vestit de núvia. I naturalment es tracta d'una prenda clau. Però la realitat és que el primer que mirarà tothom i allò que quedarà a totes les fotografies és el seu rostre. La nostra convidada d'avui és maquilladora professional. I ella ajuda les dones a sentir-se radiants, segures i fidels a elles mateixes. Soc Olga Jiménez i avui, a Referents, parlarem del maquillatge com a eina d'autoestima de la mà de la maquilladora professional Anna Arrèbola. Som-hi! Anna, benvinguda a Referents.
3: Hola, Olga, moltes gràcies.
2: És un plaer tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies per acceptar la invitació. I Anna, tu ets maquilladora professional, ets maquilladora especialitzada en núvies i esdeveniments, però abans vas ser educadora infantil. Quina és la teva història? Explica'ns.
3: Doncs mira, jo vaig... Sempre m'ha agradat el món de l'art, la creativitat i tot això, i des de petitona sé que volia ser mestra. També m'agradaven molt els nens. I bueno, vaig estudiar educació infantil, em vaig graduar, però no acabava de ser com aquella feina, no?, que jo pensava que m'agradaria i que voldria tota la vida. I paral·lelament vaig descobrir el món de la bellesa i ho vaig agafar primer com a eina d'autoconeixement, autoimatge, millorar també la meva pell, i va ser com una mica sense voler. I en aquest camí vaig descobrir que m'agradava molt, que se'm donava bé i que aquesta part artística i creativa que jo tenia amb aquest ambient, no, la podia desenvolupar. Llavors, bueno, vaig estar un temps compaginant, provant, molt com a hobby, o sigui, sense cap intenció, fins que realment vaig adonar-me que era, aquesta era la feina que jo volia fer, no? O sigui, que vaig canviar totalment de professió i molt contenta, la veritat.
2: Home, quan fas una cosa com a hobby, és perquè realment t'agrada. Poder-la convertir en la teva feina, jo crec que és el somni de gairebé tothom, no, Anna?
3: Doncs sí, Olga, jo crec que, a més, quan ens fan escollir una professió, que som molt joves, a vegades no sabem ben bé què volem o tenim moltes idees, però no sabem ni quines opcions reals hi ha, no? Perquè a mi em dius, amb 18 anys, que jo em podria dedicar a això, i penso que és una broma, o sigui, que no ho veig real. Llavors, jo crec que en el camí, i a vegades provant, perquè a vegades també pensem que hem d'estudiar una cosa, no?, i dedicar-nos sempre a això, doncs provant és quan trobes el que et fa sentir. I clar, jo ara treballo i sento que no estic treballant.
2: Uau, no? Això sí que és una meravella.
3: És molt guai, és molt guai.
2: Com el vas dur, tu, aquest canvi de professió?
3: No et mentiré que complicat, però perquè socialment, si tu has estudiat una altra professió, una carrera, o estaves com destinada, o la gent t'ubicava en un lloc, no? És com que fer aquest canvi ja costa a nivell personal, imagina't en l'entorn, no? I socialment sí que sents una mica una pressió de ara com deixaràs tot el que has fet, el que t'ha costat aquest... No? Mira, aquí estic maquillant a la meva mare.
2: Uau! La teva mare com ho va viure, això? Et va recolzar?
3: Complicat, també.
2: Complicat, també.
3: Però perquè les mares, mira, ara que ho soc, Olga, sí, les mares volen el millor per una filla, no? I ella, clar, també patia de, ostres, amb tot el que li ha costat, amb tot l'esforç del que ha fet, doncs com ara, no?, es ficarà en un món totalment nou i, a més, doncs clar, si realment apostes per això, t'has de fer autònoma, o sigui, hi ha una sèrie de coses que dius, tampoc és fàcil, i ella també ho va patir. De fet, va portar temps dient-me, ara hi ha oposicions, pots tornar a mirar si tornes a mestra,
2: mares,
3: no? I jo, mama, deixa'm a veure si bueno, ho vull intentar. I ara és la meva millor clienta, ja ho veus.
2: Aquí ho podem veure. Sí. I això em sembla que és una classe de cura de la pell i maquillatge.
3: Això és una despedida de soltera.
2: Una despedida de soltera.
3: Sí,
2: ostres.
3: Correcte. I fem, despedides de soltera, un taller de cura de la pell i automaquillatge. Després se'n van anar a sopar, crec que sortiran per aquí, que es van posar boes, gorros, bueno, es van fer fotos, van anar a sopar. És una part també de la meva feina dins del món de les núvies. Hi ha una despedida de soltera prèvia i és una part molt xula també.
2: Clar, la gent no s'imagina que el maquillatge té tantes vessants i és tan diferent.
3: Sí.
2: A mi m'agradaria saber, Anna, Què significa la bellesa per tu?
3: Mira, Olga, jo ara tu em veus aquí, no? I a les, als vídeos i demés, i sembla que sóc una persona que li dono molta importància a això, i no ho faig des de l'aspecte físic ni des de la superficialitat. O sigui, de fet, abans d'això no era res, no era tan presumida, no em feia, no em maquillava, no ho sabia fer, no em feia les ungles, no era una part de la meva vida, no? Quan ho vaig descobrir, em va agradar tant perquè em va impactar a mi mateixa amb la meva autoestima, amb la meva autoimatge, amb com em presentava jo al món, no? Amb com em comportava, en la meva actitud, el caràcter, o sigui, tot. I això és el que em va enganxar i això és el que vull transmetre a les núvies, a les sessions, o sigui, no des d'una part superflua o molt superficial o molt banalitzada potser, i crec que també socialment hi ha una pressió estètica molt forta de com hem de ser o com hem de veure'ns, no? Jo intento a les sessions, a les classes, amb les núvies, amb tothom que hi passa, que ho visquin d'una manera d'autocura, d'amor propi, i de fer-ho per, o sigui, només per tu. No és, jo no em maquillo perquè algú em digui que estic guapa, no? Jo ho faig perquè jo em sento millor i surto al carrer i me como el mundo, no? Llavors, des d'aquesta part ho visc jo. Per mi la bellesa t'empodera per dins i, òbviament, és reflectit a fora, no? I sí. Això és lo maco d'això.

0: A nivell artístic, o sigui, em maquillava cada dia Olga a casa i em va ajudar a portar-ho millor. Ha estat 3 mesos a casa tancada, que va ser, no? Va ser una època intensa, doncs jo ho vaig portar millor que potser altra gent del meu entorn que es van deixar de cuidar, i és com, és era la meva gasolina, no? Sí. M'ajudava a sentir-me millor i a sortir de preocupacions o de coses que en aquell moment potser teníem.
1: I vas decidir especialitzar-te en les núvies, concretament. Sí. Què fa especial el teu servei per núvies, Anna?
0: Mira que això també em va venir una mica rodat, no? De fet, a mi que m'agrada tot l'artístic, també hi ha una vessant del maquillatge de caracterització, de cine, de tele... Però, no sé, vaig començar amb les núvies i vaig connectar molt amb això. Per això crec que et dic, perquè les meves núvies són gent que busca sentir-se, no? Bueno, totes, jo crec, totes sí. Les núvies, però busquen sentir-se molt especials aquell dia, úniques, guapes, i moltes venen perquè el meu estil o el que jo els hi puc oferir és que siguin elles mateixes, naturals, però amb un brillo, amb una llum, amb un guapo, que dius, buah...
1: Com el que tu portes avui.
0: Sí, o sigui, just és mi diari, o sigui, el meu look, sóc així, no? No vull disfressar ningú, no vull canviar-los la cara, o sigui, vull que en el seu, la seva manera de ser i amb el seu físic se sentin superguapes. I això és xulíssim, o sigui, a més els hi veus com els hi va canviant com la cara de felicitat. Aquesta llum no la dona només el maquillatge, la dona l'actitud, el que diem, no? Llavors, crec que el que fa especial, sobretot, és això. Des d'aquesta perspectiva de sentir-te tu mateixa, que et pugi l'ànima i que aquell dia... Mira, ahir vaig tenir, per exemple, una prova de núvia que venia d'un altre lloc, que li havien fet una prova i no li va agradar. I em deia, és que m'han recomanat el teu servei perquè una núvia que tu vas fer, quan va sortir de la prova, em va dir que ella sentia que es menjava el món.
1: Uau.
0: I això és el que jo vull sentir, no? I vaig dir...
1: Mira, m'he esborronat i tot, eh?
0: Sí, sí, digo, vine a veure'm perquè realment...
1: Maquillatge que esborrona, eh? Que fa
0: que
1: et menges el
0: món.
1: Però
0: Olga, o sigui, tu t'has de veure i has de sentir que no pots estar més guapa i que aquell dia vols realment... És que l'últim que t'ha de preocupar aquell dia és com et vegis tu.
1: Clar.
0: Sí, una boda és... Hi ha nervis, no? Estàs pendent de mil coses, detalls que faràs als convidats. No has d'estar pensant si tu et sents guapa o no et sents guapa. O sigui, si tu et veus al mirall i et sents radiant, ja tens tot el dia... Ja estàs feliç tot el dia.
1: Perquè home, i tant.
0: No estàs preocupada per si sortiràs bé les fotos, què et veurà la gent, no? Si et veuran guapa o no et veuran guapa. O sigui, tu ja t'ho sents i això és superimportant. O sigui, això és el que crec que fa especial. I després ahir amb aquesta nòvia també parlàvem que jo sóc molt tranquil·la. I això crec que també és un punt, perquè és un moment, com em deia, de molta emoció, de molts nervis, tenen molts dubtes. Jo les proves de nòvia, mira, aquesta mateixa Olga, ahir vam estar 4 hores. Vaig fer,
1: caram.
0: Jo faig pentinats i maquillatges de nòvia. I de convidades, eventos, etc.
1: El look complet,
0: no?
1: Eh?
0: Sí. Llavors, clar, 4 hores... no miro el rellotge, o sigui, jo fins que la persona no surt, que es menja el món, jo no paro. O sigui, hem de trobar el que ella, com ella se senti bé. Llavors, el dia de la boda ho tinc ja tot fet, perquè ja ho tinc, ja he provat tot el que havia de provar i aquell dia vaig a lo segur. I ella també. O sigui, dona molta tranquil·litat que una persona et dediqui tot això, que t'escolti, que vulgui ajudar-te, no? I després, aquell dia que estàs amb nervis a flor de pell, jo estic... Puc estar nerviosa per dintre, però tinc la capacitat de treballar sota pressió i estic tranquil·la. I això també és un punt, crec, positiu en el meu caràcter, eh? Ser, agafar els seus nervis, no? I que aquell moment sigui nostre, que estigui tranquil·la, que se senti que tot està ja fet i que només necessitem posar-la més guapa i ja ha passat tot, no? pues, això també crec que fa especial el,
1: home,
0: el moment.
1: Jo he tingut el privilegi de veure't treballar i és veritat que les persones es creixen, es fan més altes i
0: sí,
1: tot.
0: Sí,
1: és una meravella.
0: Sí, sí.
1: Inclús hem de dir que l'Anna també ha col·laborat amb el canal, maquillant algunes presentadores que han vingut a col·laborar també. Ara

0: Parlaves tu, Anna, de les proves de núvia, perquè quin és el procés que se segueix? Això no és tu arribes allà i la maquilles, no. Sí. Quin procés se segueix?
1: Això és superimportant, Olga, perquè a vegades pensem, i em passa molt, per què un maquillatge de núvia no és més costós poder que sí? Qualsevol altra cosa? Sí, sí. Hi ha un procés darrere, Olga, tan bestial, que crec que a vegades cobrem poc. Que després hi ha gent que sí, que potser els passen. Però realment ho val, o sigui, és el que ha de ser, perquè el procés és llarg si el fem bé. Jo què recomano? Primer, que contactis amb, si t'importa la teva imatge aquell dia, que contactis amb la persona que vulguis que t'atengui aquell dia l'abans possible. Hi ha gent que em reserva amb 2 anys vista.
0: Clar, perquè tu tens ja l'agenda plena.
1: Jo ja tinc 2027, ja tinc imagina't. Coses, no?
0: Encara queden alguns foradets per si algú et vol contactar, m'imagino. Sí, sí, sí. Que per cert, com et contacten, Anna?
1: Bueno, tindreu per aquí el meu Instagram, doncs sobretot per Instagram, i dins d'allà trobareu el meu WhatsApp, la pàgina web, o sigui que podeu...
0: Digue'ns-la al teu Instagram.
1: El meu Instagram és anna.rebola/mk.
0: Perfecte.
1: I dintre teniu un link i directament us porto al meu WhatsApp i em podeu escriure. Millor per WhatsApp, que ho veig abans que per Instagram.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs parlàvem d'això.
1: Sí.
0: La prova prèvia...
1: Doncs si pots... reservar o contactar amb la persona amb més sí. temps possible, millor, perquè si vas molt just de temps, a vegades pues, anem com corre. Llavors jo tinc nòvies que les començo un any abans, per mi és l'ideal. Que et cases al setembre, doncs el setembre d'aquest any ja estem treballant pel setembre de l'any vinent. I quin procés fem? Primer parlem per telèfon, si no ets a prop d'on jo hi soc, parlem
0: doncs
1: per telèfon,
0: no,
1: estic a Esparreguera, sí. Em desplaço, ja ho veureu també, que faig a domicili. Òbviament és un servei que impartim a domicili. Aquell dia ens anem a on es casa la persona. No?
0: A qualsevol lloc de Catalunya.
1: A qualsevol lloc de Catalunya i Espanya, si quadrem i és viable, es pot fer. Llavors, em contactem per telèfon i jo conec una miqueta, pregunto, no? Doncs el dia de la boda, l'esdeveniment, què farà, horaris... Una mica el que... encara en aquell moment se sàpiga. És veritat que a vegades no, tot es va col·locant i hi ha canvis, però un primer contacte i a partir d'aquí què vol aquesta persona i què li puc jo oferir i es fa un pressupost inicial. No? Vale, pues que sàpigues que tot el que tu d'entrada vols seria això, jo l'envio i quedem una primera vegada, jo faig com una primera reunió amb la núvia, que pot venir acompanyada si vol del nuvi, o d'algú important, que pot ser mare, pare, dames d'honor, amiga... I en aquesta primera reunió parlem més encara de la boda i fem un estudi de la pell. A mi m'agrada molt saber quin tipus de pell tenim, perquè necessitaré saber quins productes jo necessitaré per treballar sobre aquesta pell. I moltes vegades, com tenim temps, podem millorar cosetes que jo veig que podrien millorar de cara a la boda. Si, per exemple, Olga, em ve una persona que té la pell molt seca, home, es nota molt un maquillatge sobre una pell molt seca, no li durarà igual, potser es veu descamació, a les fotos no lluirà igual, no tindrà una llum que nosaltres volem aconseguir.
0: La pell seria com la base de tot,
1: total,
0: no? D'aquell quadre, d'aquella obra d'art.
1: Exacte, és com pintar un quadre, necessitem una bona base, no? Llavors, en aquesta primera sessió fem això. Els ensenyo com s'haurien de cuidar la pell tot aquell procés fins a la boda i això és un seguiment 24/7 que digo jo. O sigui, sempre que necessitin que tinguin algun problema a la pell, que 2 setmanes abans de la boda, que això passa, li de Murphy, m'ha salit, no? M'ha sortit un grau, un herpes perquè estic nerviosa, o porto unes ulleres perquè no puc dormir, què faig, no?
0: Doncs tenim... I et poden contactar.
1: Sí, sí.
0: Home, tenim... això és un servei VIP, eh?
1: Ara et diré que com sóc mare no contesto tan ràpid, però estic allà, no? L'altre dia una noia em deia, ai, gràcies per respondre tan ràpid, eren les 11 de la nit, no? Perquè, clar, hi ha vegades que, ostres, em caso demà i avui em passa això, i què faig, què faig, no? Bueno, doncs allà estic jo. Llavors aquesta és la primera reunió, després d'això hi ha un acompanyament per ajudar-les a que la pell estigui bé, a que se sentin bé, a aconseguir aquestes millores que hem vist que podem millorar, i després tenim, si tot va bé, una revisió, que tot vagi bé, i després la prova. La prova que l'acostumo a fer entre 3 i 1 mes abans de la boda. Ni molt, molt abans, ni molt, molt justa. Per què? Perquè si hi ha algun canvi o alguna cosa que la persona vulgui tornar a fer una altra prova, hi ha opció i tenim un marge de temps. A la prova, si fa maquillatge i pentinat, doncs ho fem tot aquell dia.
0: Perquè tu fas les dues coses, servei
1: sí,
0: integral, eh?
1: Sí, sí. Vaig veure aquesta necessitat també, perquè jo al principi jo sóc experta en maquillatge, també és el que més m'agrada, però evidentment les núvies necessitaven, no? Si jo em desplaço a on es casa i ha de buscar a part una persona que la pentini, que també es desplaci, és molt més difícil i per elles és molt estressant.
0: M'imagino que a nivell de preu també deu sortir
1: sí,
0: millor.
1: Sí, una miqueta si millor, perquè si has de contractar dues persones, al final, clar, i pagues dos desplaçaments clar. O pagues dos serveis, són més una mica, no? S'encareix més. Llavors, si hi ha una persona que t'ho fa tot i et dona molta tranquil·litat. I després vaig veure, quan vaig començar, que a més, una persona que t'ho faci tot té més de sentit perquè té tot el look integrat en un... O sigui, jo ja et conec a tu i sé que el pentinat i el maquillatge van com units.
0: Molt
1: no?
0: Interessant això.
1: Clar, si jo et faig un eyeliner i després amb el pentinat et poso un serrell aquí i et... Saps? I et trec clar. Això, no es veu l'eyeliner. Si tu vols una mirada superoberta, doncs igual el pentinat ha de ser més, saps? Més obert o més clean look. I com jo faig les dues coses, també ho puc valorar. Clar. Abans no em passava si ho feia separat, no?
0: Clar.
1: I elles també ho valoren molt, les clientes. Llavors, aquest dia de la prova, també et diré, perquè estic a vegades tant de temps, hi ha núvies, no?, que... són més insegures i necessiten
0: també
1: provar
0: tres i quatre. També les guies, m'imagino, sí. Si no saben el que volen, el que pot quedar bé.
1: I tant, i tant. I de fet, provem diverses coses. Comencem amb un pentinat, o sigui, ella m'ha passat diverses opcions no? sí. que li agradarien, jo valoro les que li poden quedar bé amb el vestit, amb el maquillatge, o sigui, amb tot el que ja m'ha informat.
0: És a dir, que tu saps quin vestit portarà tot, abans jo sé que tot, ningú, jo abans tot, gairebé.
1: Jo sé tot, això és com secreto de...
0: Que la millor amiga, no?
1: Sí, sí. A més em diuen, és que no he fet ni vídeo del vestit perquè no vull tenir-ho al clar. Mòbil, no? Llavors només t'ho passo a tu, dic, sí, sí, jo d'aquí no surt.
0: Molt bé. Secret professional.
1: Sí, sí, totalment. Llavors, al final, clar, vas construint un look amb ella. També és veritat que jo puc tenir... molta experiència o recomanar-li o el que sigui, però ella ha de veure's clar. I s'ha de sentir
0: i
1: ha de ser el seu estil, no? Llavors aquí és el punt que molt hem d'escoltar molt, hem de tenir paciència, hem de trobar potser tu la veus guapíssima amb el cabell super recollit i ella no s'hi veu
0: i
1: tu, a tu t'encantaria però no, ella vol serrell o vol un...
0: Has saps? De respectar la persona.
1: Sí, sempre.
0: Que m'imagino, per cert, que no només estàs núvia sinó també convidades,
1: sí,
0: graduacions, una dona que té una gala, cap d'any,
1: sí.
0: Qualsevol ocasió podríem
1: dir. I tant,
0: dir.
1: Tinc una clienta, per exemple, que el seu aniversari de cada any la maquillo perquè fa festes xulíssimes, no? Doncs qualsevol ocasió. Que tu et vulguis veure diferent no? i acudir a un servei professional. Doncs,
0: i que no tinguin por que no és un servei elitista.
1: No, sí, perquè això és com... No, és que jo ja maquillo jo i ja...
0: El tanto, que de vegades això de maquillar-se una mateixa pot afectar la durabilitat...
1: A tot, Olga, a tot. I mira, jo et diré, jo no m'he casat mai, però si algun dia em caso, no em maquillaré jo, ni em pentinaré jo. I ho faig cada dia i sé com fer-ho i m'agrada i em dura i tot. Però és que aquell dia, a part... crec que ho has de deixar en mans d'algú, que tu has d'estar per altres coses, que és una estona com de pau, i si jo aquell dia m'hagués de maquillar, jo crec que estaria dels nervis, i aquell dia no em sortiria l'eyeliner, o no em sortiria no, la onda,
0: o et deixaries algun pas,
1: o em deixaria alguna cosa perquè estaria no, en un moment pues, fora de l'habitual. Llavors crec que és important saber que és un servei que hi pot accedir tothom, que també...
0: Que preguntin,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que preguntin, perquè t'hi has de veure i has de parlar amb la persona i jo també sóc molt, com et dic, m'agrada escoltar i sóc realista, o sigui, si tu vols un maquillatge que et duri 10 minuts perquè vas a una sessió de fotos, doncs potser és un altre procediment que un de núvia, no? Llavors parlarem de com ho farem, de preus, de tot això, no? S'ha de preguntar i després valores.
0: I arriba el dia d'aquest maquillatge. Com va això?
1: Bueno, normalment, cada cop més, les núvies es preparen al lloc on es casen.
0: Ja no venen on tu estàs.
1: Ja no venen a l'estudi, totalment.
0: Maquilladora i estilista, en aquest cas, eh? Perquè crec que també les ajudes a vestir-se.
1: Sí, clar, tot el que faci falta. Sí, sí.
0: Acordar els botons, la cremallera, posar les sabates, que no tinguin arrugues...
1: Sí. O sigui, mira, jo sé, no? Tinc uns timings de la boda i jo no sé exactament quan acabo. Jo a casa, no? Dic a la meva parella, més o menys
0: arribaré a tal hora.
1: A tal hora estic acabant, però saps que sempre hi ha mitja hora de marge perquè potser hi ha un problema amb el vestit. Clar. I ningú li sap fer llaç com s'ha de fer, o... i jo n'he vist ja tantes,
0: i
1: o posar un vel,
0: és veritat.
1: Són coses, no?
0: Sí, sí,
1: que potser en aquell moment la mare que li havien explicat a la prova de vestit, en aquell moment la mare o no hi és, o se li ha oblidat, o està nerviosa també i no tina, no? Doncs aquí estem nosaltres per salvar, i jo com si ho hagués fet tota la vida, no? Sempre, no, jo ja t'ho poso que jo ho sé fer, i a vegades em trobo amb vels que no he posat mai, però n'aprens, no? I a més, som, com dic, som apanyades.
0: Sí, resolutiva,
1: sí, resolutiva. Llavors, trobem la manera. A vegades he hagut de posar corbates, Olga, home.
0: Què dius ara?
1: I no en sé fer de nusos. Pues em poso un
0: tutorial. I algun
1: tutorial.
0: Toc de maquillatge, també?
1: També, amb homes, també. I tant. Hi ha servei de nuvi, que us dic que no és res del que podem pensar que et veuràs supermaquillat. Al final està enfocat en que les fotos surti la cara com... més llisa, no? Una apariència d'efecto filtro, sense tant de brillo, no? Que surtin unes fotos, a vegades als nuvis doncs, els hi preocupa també el contorn d'ulls, les ulleres, si no han dormit bé, doncs una cara, millor cara, però no estan maquilladíssims. Ni...
0: I tu ajudes també amb els timings, m'imagino. A quina hora hem de quedar abans no vingui el fotògraf o abans no vagis a aquest esdeveniment, si no és una núvia?
1: Mira, per mi el fotògraf mana molt en qüestió de timings. Els fotògrafs han de dir-me quan necessiten que la núvia estigui llesta. I a partir d'aquí jo monto tots els timings. Ja
0: bodes... Tu deus sortir moltes fotos i vídeos.
1: Sí. Hi ha bodes, Olga, que començo potser a les 8 del matí, la núvia es casa a la tarda, però tinc convidades, haig de desplaçar-me després
0: al lloc. Quanta gent pots arribar a atendre?
1: Depèn molt de la quantitat de serveis. Hi ha no tant de gent. Hi ha gent que si només són maquillatges, doncs és veritat que a mi m'agrada dedicar una hora per cada servei que faig. Què vol dir? Que si tinc maquillatge i pentinat, són unes dues hores. Clar, depèn. Si hi ha una, per exemple, l'àvia de la núvia que té un cabell molt curtet i vol un maquillatge molt senzill, doncs potser no li dedico 2 hores. En una hora, hora i quart, ho tinc les dues coses fetes. Però això també ho necessito, valorar i muntar un timing, no?
0: Fins i tot pots portar equip.
1: Ajudants. Sí. Perquè, clar, hi ha vegades que potser hi ha núvies que es casen, me'n recordo unes de l'any passat que va ser una de les bodes més grans, que venien de fora a casar-se aquí, i bé, tothom de fora, llavors
0: clar,
1: no tenen,
0: necessita,
1: no coneixen
0: doncs
1: serveis, no? Clar. Llavors hem de portar equip i me'n vaig amb més maquilladores, més perruqueres, i intentem fer un servei complet, el màxim possible, perquè tothom estigui atès.
0: Hi ha una cosa que crec que també fas, que és un servei que es diu Beauty Corner.
1: Sí.
0: Això en què consisteix?
1: Mira, aquest any, Olga, ho estem bordant amb els Beauty Corners, que veig que com que està agradant molt, no? Porta molts anys existint, però veig que encara la gent es sorprèn. Això és un espai que posem dins de la boda, que es pot posar en diferents moments de la boda, ara t'explicaré, i dones un servei als convidats de part dels nuvis. És una passada.
0: Carai.
1: Portes un tocador o muntes un espai.
0: No?
1: Sí. Mira, aquest cap de setmana vam tenir un i em deien els convidats, però han pensat en tot, o sigui, això què és? Però això ho pots fer a aniversaris, o sigui, ho podem fer a qualsevol esdeveniment, però a les bodes té molt sentit. Per què? Fem una de les opcions que jo li dic al Beauty Corner clàssic, és un racó de retocs de maquillatge. Es fa normalment després de la cerimònia, estona de l'aperitiu, i el que fem és retocar si la gent ha plorat, si ha suat, perquè ara amb aquestes calors, no? Doncs traiem tota la suor, si el maquillatge s'ha vist afectat, si el llavi t'has posat un
0: tinta llavis... Això, perdona que t'ho digui, però mola molt,
1: mola
0: arribar
1: molt.
0: A una boda,
1: mola
0: un
1: molt.
0: Casament, i que et puguis retocar el maquillatge...
1: Bueno, la gent veia i em diu, no m'ho crec, o sigui, m'ha salvat, com
0: sí,
1: estic,
0: totalment,
1: no? Per
0: totalment.
1: Favor, retoca.
0: M'agrada, tot això.
1: És molt xulo. Sí, i després hi ha una altra opció, que és més festivalera, que es fa a la discoteca o a la festa, que és més de glitter, brillo...
0: Ostres, que
1: més
0: guai!
1: Festivalera. Aquí adaptem una mica, jo dic que pot ser temàtic. Vaig tenir una boda temàtica... Harry Potter.
0: Què dius ara?
1: I vaig tenir també l'any passat una boda temàtica vikinga, llavors el beauty era de maquillatges vikings.
0: Wow.
1: I tota la boda anava amb les seves, no? Decoracions vikingues, i era xulo.
0: Ostres, Anna, als maquilladors se'ls anomena make-up artist.
1: Sí.
0: Consideres que el maquillatge és un art?
1: Totalment, Olga, totalment. penso que moltes professions d'aquest estil, són un art, al final, com et deia, jo sempre he tingut una cosa, una vessant artística, i mai m'hagués imaginat que podria tenir una feina artística. Pensa que cap maquillatge que jo faig a la meva vida, cap és igual. Ni tan sols a la mateixa persona, mai la maquillaré igual, ni mai la pentinaré igual.
0: Exclusiu i totalment fet a mida.
1: Sí, i a més és que tu tens una cara, no? una colorimetria, un tipus de pell, i a més vas a un tipus d'esdeveniment i després pots venir tu mateixa un mes després i no et faré el mateix. Llavors és com que sempre partim de zero, i això és un art, poder crear des de zero i fer una transformació, per mi és un art.
0: Anna, moltes felicitats. Crec que tu tens aquesta habilitat de llegir l'ànima de la persona, de donar-li tranquil·litat, de fer que llueixi per fora com ella és per dins, i per això tu ets una autèntica referent. Així que ja ho sabeu, si necessiteu maquilladora, l'Anna Règola, una grandíssima professional. Gràcies, Anna,
1: gràcies,
0: per haver
1: Nova.
0: Estat avui
1: a
0: aquí.
1: Tu.
0: I els de casa ja ho sabeu, no us perdeu el pròxim Referents, el programa que fa possible aprendre de la gent de més èxit del nostre territori. Fins la setmana que ve.
2: Ràdio Manresa.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ceuta admite que sí, que es cierta la información avanzada esta mañana por la SER, que el gobierno central remitió una carta al gobierno de Vivas el pasado 28 de agosto para poder trasladar 500 menores migrantes desde la ciudad autónoma a la península. Esta carta, cuyos detalles tenemos en la web, contemplaba, como digo, ese reparto de menores por la península para aliviar la situación que se vive en la ciudad autónoma. Vivas, que ha echado en cara al Ejecutivo Central una y otra vez su pasividad en esta crisis a través de su consejero de presidencia, ha reconocido esta mañana que la misiva existe, pero que era un simple ofrecimiento.
2: Ante ese ofrecimiento, que no propuesta, nunca ha sido una propuesta formal, es un ofrecimiento, pues el área de menores elevó verbalmente, telefónicamente, una serie de cuestiones como la acreditación de los centros, la ubicación de las mismas, el aspecto económico que eso iba a suponer y la financiación correspondiente.
1: El gobierno insiste en que el Partido Popular está poniendo palos en la rueda para resolver esta crisis. Lo cierto es que esta carta no deja en buen lugar a Juan Jesús Vivas y tampoco al Partido Popular, que está utilizando esta crisis pensando más en sus intereses electorales que en resolver lo que está ocurriendo en Ceuta. Y lo que ocurre ahora mismo allí en Ceuta es que, por orden de la Audiencia Nacional y a partir de una denuncia del Sindicato Unificado de la Policía, está suspendida la instalación del campamento del puerto en el que iban a ser acogidos hasta 1.700 migrantes. El gobierno, lo ha dicho Óscar López a primera hora en esta antena con Aymar, ruega a la audiencia que decida cuanto antes.
3: Yo, por favor, le ruego a la Audiencia Nacional que sea rápida, que resuelva de forma urgente, porque es urgente, y que si de verdad queremos devolver la normalidad a Ceuta, hay que tomar decisiones y hay que actuar.
1: Y hay que actuar. Esta mañana se ha visto con Marlaska el comisario de Migraciones, Brunner, y el ministro del Interior, como contaremos luego a partir de y media, se apunta también a lo que ayer defendía la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la posibilidad de flexibilizar algunas medidas para facilitar las devoluciones. Y precisamente en Estrasburgo, el Europarlamento acaba de aprobar la resolución sobre esta crisis migratoria de Ceuta, que ha salido adelante con los votos de la derecha y la ultraderecha, y en la que se cuestiona, recordemos, abiertamente el proceso de regularización de migrantes emprendido por España. Última hora, Enrique García Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Ha salido adelante la resolución registrada por el Partido Popular con las enmiendas de los grupos de los Patriotas, donde está Vox, DCR, el grupo del partido de Giorgia Meloni, apoyos también de algunos eurodiputados del Grupo Liberal y con el voto en contra de los socialistas y de la izquierda. Sale, por tanto, adelante una resolución que habla de invasión, que pide responsabilidades a Marruecos y que le exige que cumplan sus compromisos en materia de gestión de fronteras.
1: Ceuta, un día más en la portada de este Hora 14, en el que vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso apuntarse a la teoría del bulo. Ayuso compra el discurso de su consejera de Sanidad y acusa al médico que destapó la manipulación de las listas de espera en el hospital Ramón y Cajal de ser el responsable de estas alteraciones y de otras muchas cosas más, de las que Ayuso no ha aportado ni una sola prueba.
5: El bulo del culo de la semana viene cuando en el Ramón y Cajal resulta que es un señor y que está manipulando las citas sanitarias, las suyas, que encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios abiertos.
1: El bulo del culo. La comunidad sigue acusando sin pruebas y sin responder, tal y como prueban los documentos, a la pregunta de por qué se manipularon estas listas de espera y si estamos o no ante un caso único. El ataque sin pruebas como estrategia de defensa. Remite las lluvias en el Mediterráneo tras una mañana muy complicada, tras lo ocurrido además anoche en la Comunidad Valenciana, Murcia o Cataluña, donde moría un conductor.
6: Pues está loco. ¡Oh! ¡Se ha piñado!
1: En Baleares se mantiene el aviso naranja hasta las 6 de esta tarde. En Ibiza y Formentera se han suspendido las clases. Última hora, Radio Ibiza, John Tour.
7: Protección Civil ha mandado una alerta a los ciudadanos de Las Pitiusas a primera hora de esta tarde para que extremen la precaución ante el riesgo de lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Se pide que se eviten desplazamientos o actividades en el exterior. Asimismo, la Dirección General de Emergencias del Gobierno ha solicitado a las familias que recojan de inmediato a sus hijos de los centros educativos ante ese riesgo de tormentas, aunque se destaca que los estudiantes podrán quedarse en los centros hasta que pase la tormenta porque son espacios seguros. Las clases por la tarde se han suspendido tanto en los colegios de Ibiza como en Formentera.
1: Ya digo que estas tormentas van a seguir, pero serán menos intensas. Pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó.
8: Las tormentas esta tarde afectarán sobre todo a las provincias más orientales de Andalucía, especialmente en puntos de montaña, Murcia, Alicante, Valencia, también Castellón, así como Teruel, Cuenca y Albacete. También las islas de Formentera e Ibiza se verán afectadas por estas tormentas, que no serán generales, pero allí donde descarguen lo harán con mucha intensidad y en muchos casos con granizo y fuertes rachas de viento. Algunas tormentas más aisladas que ayer en la mitad este de Cataluña, más sol que nubes en la mayor parte del país, solo un poco de calor en Extremadura y el Valle del Guadalquivir.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Y con más cosas, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas. 2 años después y tras el intento fallido de quitarse la vida, la causa abierta porque el padre de Francesc Auger se oponía a su eutanasia vuelve a Barcelona. El padre ya no se opone, pero la causa sigue abierta. Y este viernes sale a la venta el nuevo FIFA por primera vez con restricciones de edad. Videojuego no recomendado a menores de 16 años porque incluye un sistema de compras que, como está comprobado, causa problemas de ludopatía.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14.
10: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
11: Un home arrossegat per la riera d'Olivelles és la víctima del temporal que ha acabat aquesta matinada. Va creuar una riera amb el cotxe. A hores d'ara, un esborranc a Montcada talla les línies 2 i 11 de Rodalies i el metro no funciona del tot, la L4 i la L11. També continuen els retards a l'aeroport del Prat, on ahir es van cancel·lar més de 20 vols. L'Hospital Vall d'Hebron es torna a inundar i encara ara no funcionen 2 dels seus quiròfans. Protecció Civil assegura que les alertes van sonar quan tocaven, també al Camp Nou.
12: Alerta, eh?
11: La consellera parla en defensa perquè no es va suspendre el partit d'ahir al Barça.
13: Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
11: La Guàrdia Urbana de Badalona desnona 6 famílies de cop que vivien en un local comercial. Tenien contracte i pagaven 1.200 euros al mes, però la propietat els hi volia pujar el preu. Ells denuncien que ningú els va avisar abans.
14: Yo no he podido sacar ni una cosa. Al final le estaba diciendo, tengo un bebé de 6 meses, la otra es de 4 años, y estaba en la escuela, y la otra es de 8. Y no he podido sacar ni pañal de niña.
11: L'Ajuntament de Badalona no es fa càrrec de les famílies, tot haver-hi menors que van a l'escola. La ciutat argumenta que no hi estan empadronats. Segon dia del judici contra 4 policies acusats de treure un ull a Roger Espanyol durant el referèndum de l'1 d'octubre. Avui hem escoltat altres agents que van participar a les càrregues.
15: Ejemplos de lo que denomina violencia extrema, sí. Para ilustrar.
16: Pues desde hijo de puta, me recuerdo una palabra que nos llamaban españolazos.
17: Piedras, adoquines, botellas, corriendo grave riesgo su integridad física.
18: Me lanzaban de todo, piedras, adoquines, lo que cogían por el camino.
11: Cap d'ells es va assabentar que s'havia ferit a Roger Espanyol. Concentració, Vidreres en rebuig a la violació d'una noia de 22 anys quan sortia a córrer en una zona boscosa.
19: No a la violència masclista, i sí a una societat basada en el respecte, la llibertat i la igualtat.
11: I avui també Sant Joan de les Abadeses s'ha detingut un menor d'edat per agredir sexualment a una altra noia, també menor. Tot això en aquest dijous d'eufòria a Can Barça, perquè tot i la pluja, també hi va haver molts gols.
20: Prova la rematada, Cancelo, quin culero! Oh, oh, oh. Rafinha!
21: Gol!
20: Vamos, vamos! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
11: 7-2 contra el Racing, pendents de Joan Garcia, que després de ser substituït per molèsties al genoll, sembla que tot quedarà en un ensurt. Ara ens ho amplia en Nil Solà. A la tècnica, Guillem Arnal, a la producció, Xavier Balló. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
10: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
11: Què tal? Bona tarda. Van caure més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora. En pocs minuts va començar a créixer els rius, les rieres, com la d'Olivelles. Eren les 11 de la nit, en el moment en què es llançava l'alerta als mòbils del Garraf, que un home va intentar travessar aquella riera i va desaparèixer. Hores després, els bombers van localitzar el seu cos uns 500 metres més avall. Andrea Villori, aquesta és la víctima dels forts aiguats d'ahir al vespre, que sobretot ha afectat el Barcelonès, Garraf i Penedès.
22: La víctima és un home de 48 anys, veí d'Olivella, que es va veure atrapat dins el seu cotxe quan la riera, que normalment baixa seca, es va convertir en un riu amb més d'un metre d'aigua que passava per sobre dels ponts.
23: No hem vist mai que baixés tanta quantitat d'aigua. És una riera que quan plou pot baixar aigua, però aquesta quantitat d'aigua van ploure molts metres cúbics en pocs moments.
22: Això ens deia aquí a Ser Catalunya l'alcaldessa del municipi, Marta Verdejo. L'avís de l'accident corrent, el van donar als veïns.
6: Oh, Sabinyó, Sabinyó, Sabinyó!
22: Quan van veure un cotxe, un Volvo gris, intentant avançar entre l'aigua que va endur-se el vehicle i el va acabar fent tombar. El conductor va intentar sortir, com ens explicava el sotsdirector de Protecció Civil.
2: Al sortir del cotxe, doncs va arrossegar aquesta persona a la corrent i al final, doncs, després de buscar-lo, el van trobar.
22: Els bombers han trobat el seu cos a les 2 de la matinada a 500 metres d'on hi havia el cotxe que aquest migdia, amb la riera ja seca, segueix atrapat pel fang i les branques.
3: L'episodi ja es dona per acabat.
6: Ai, madre mía!
3: Però hi han hagut importants vies de Barcelona, per exemple, inundades. La Ronda de Dalt, ara ja s'hi ha recuperat la normalitat. Els problemes, però, encara es mantenen el metro, el tren i les carreteres. El principal és a Rodalies. A Montcada i Reixac ha aparegut un esvoranc que està tallant encara les línies R2 entre Sant Andreu i Montcada i la R11 entre Sant Andreu i Granollers, totes en direcció a Barcelona. I això no és la primera vegada que passa aquest esvoranc en aquest punt, Pol Valero.
12: El tram entre Sant Andreu i Montcada és una zona molt castigada per les incidències. El juliol va aparèixer un gran esvoranc de 30 metres al costat de les vies per culpa de les obres. L'afectació és molt a prop, també el tram entre Vallbona i Montcada bifurcació, però no està relacionada amb els treballs de soterrament, sinó està provocada per les pluges que han arrossegat una part de les pedres que hi ha entre les vies i sota les vies, que han esfondrat part del terra i ha quedat al descobert un forat enmig dels rails. La incidència ha afectat una de les vies, sobretot la que va a Barcelona, però durant unes hores, per precaució, també s'ha tallat l'altra, la que puja cap a Granollers, mentre Adif posa formigó a l'esvoranc, tot i que de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir la circulació cap a la capital catalana. El trajecte entre Montcada i Barcelona es pot fer amb tren per l'R4 i també s'ha establert un servei alternatiu directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu.
3: Avui, per cert, que hi ha hagut un nou robatori de coure a la R4, a l'altura de Castellà en el tram entre l'estació de França i Glòries. S'ha reforçat la seguretat per evitar més incidents. I des de DIF avisen que aquest any encara hi hauran més robatoris de coure que l'any passat. De fet, n'hi hauran el doble, Pol.
12: És pràcticament un robatori de cable al dia. El director adjunt de DIF a la zona est, Àngel Contreras, ha passat avui per l'Aquí Catalunya.
21: L'any passat ja va ser rècord en robatoris i enguany anem ja camí, ja hem superat tot el número de robatoris de l'any passat i anem a més que duplicar. Aleshores, sí, és un dels majors problemes que tenim ara mateix.
12: Un coure que cada vegada es ven més car i sovint fora del país.
24: Molt d'aquest material se'n va cap a Europa de l'Est, on hi ha fundicions, i en allà, clar, òbviament, la traçabilitat es perd.
12: No? És Victòria Ferrer, directora del Gremi de Recuperació.
3: Això és Rodalies, però per les pluges avui també continuen els talls al metro de Barcelona. L'andana central de Fabra i Puig, on ahir el sostre semblava una autèntica cascada, continua sense servei. La línia 11 només funciona entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana, però la principal incidència és a la L4, només funciona entre La Pau i Verdaguer, i a partir d'allà s'ha de fer el servei amb autobús. Uns autobusos que surten de Passeig de Sant Joan i que al matí anaven planíssims.
25: Pues a fer cua i esperar que vinguin 4 o 5 busos per un tren, no? Esperar, no queda mal.
24: Tenia que estar a
3: les... Feia només 2 setmanes que l'estació de Verdaguer tornava a estar operativa després de tot l'estiu d'obres. A l'aeroport del Prat, alguns vols encara arrosseguen retards. Al vespre ahir es van registrar una vintena de cancel·lacions i les inundacions també es van notar a l'Hospital Vall d'Hebron, on diversos soterranis van quedar afectats. Aquest és el so del personal trepitjant els vessals que hi havia a l'hospital. I va caure part del fals sostre de l'Hospital Infantil. Avui l'hospital ha reprès l'activitat amb normalitat, però hi ha 2 quiròfans que encara no estan operatius. Alguns ascensors tampoc funcionen, però això no ha afectat a cap pacient ni a cap intervenció. Bé, després d'aquest temporal s'ha reobert un cop més el debat de si van sonar quan havien de sonar les alertes. A 9:15 van sonar pel Maresme i el Barcelonès, i també pels 50.000 aficionats que eren al Camp Nou.
26: Alerta, eh?
3: I aquella alerta va tornar a sonar també al Camp Nou a les 11, també pel Penedès i pel Garraf. La consellera Núria Parrón ha explicat per què no es va evacuar a l'estadi, assegura que van sonar aquestes alertes quan havien de sonar i que la gent no ha d'esperar que se'ls avisi quan comença a ploure, sinó que les alertes es llancen quan es té la certesa que aquesta pluja s'estanca i pot començar a provocar problemes. Ferran Dalmau.
27: La consellera considera que les alertes no es poden enviar a la lleugera, sinó només quan el perill és del grau més alt.
28: No s'envien les alertes alegrement, no podem parar la vida en general, perquè tampoc ningú faria cas.
27: En aquest sentit, explica que durant la tarda el fenomen meteorològic no era tan greu i que no va afectar tampoc l'anada al Camp Nou. El perill va arribar més tard quan els aficionats ja eren al camp. Sergio Delgado és el subdirector de Protecció Civil.
29: Si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar
0: doncs, quines mesures que li ha prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. Va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
27: Suspendre el partit no va ser una opció en cap moment perquè no es donaven les condicions, diu la consellera.
28: Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
27: Recordem que per les pluges 48 ajuntaments van activar el Pla de Protecció Civil i els bombers van haver de fer més de 400 intervencions.
3: Podem connectar amb el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Jordi, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Què va passar ahir? On va caure més aigua en menys estona? Què t'han dit els registres? Què diuen els registres,
1: doncs,
3: vaja?
1: Si anem als registres més oficials, no? Els de les estacions de l'Agència Estatal de Meteorologia o de Meteocat, pel que fa al Moià, és dels llocs on més va ploure, capital del Moianès, 97 litres per metre quadrat. És molta, moltíssima aigua. Però tenim altres llocs, per exemple, Sitges, en van caure més de 60. El Vallès Occidental destaca Castellà del Vallès, més de 92 litres per metre quadrat, i el Garraf és on vam tenir les màximes complicacions i les dades doncs, donen fe, no?, del que va passar. L'Observatori de Canyelles, el Parc Nacional del Garraf, va registrar una quantitat acumulada de 91 litres per metre quadrat, és tota una xifra, però si anem al detall d'una estació propera, Sant Pere de Ribes, dins del Parc Nacional del Garraf, aquí van caure 60 litres, però hi va haver un moment que queia 4,1 litres per minut. Això dit així, no sembla massa, però perquè ens fem una idea, a partir d'un litre per minut genera problemes. Si això ho multipliquem per 4, doncs tenim aquesta crescuda tan sobtada de rieres i rierols. Per això no ens cansarem mai de dir-ho. No es poden creuar. És qüestió de segons, clar, que no ho expliques.
3: I la polèmica, un cop més, Jordi, de en quin punt, en quin moment es veu que aquesta tempesta es quedarà i farà mal, i si és en aquest moment el que s'han de llançar les alertes, que no és feina fàcil tampoc pels meteoròlegs.
1: El debat continua pendent i jo crec que estem ranquejant, no? Fa una setmana les queixes eren per massa prevenció, una setmana després és per menys prevenció. És un debat que s'ha de portar a terme sí o sí. Els protocols són el que són, és a dir, s'activen a partir dels avisos meteorològics. Els avisos meteorològics depenen d'uns escenaris no certs, al 100%, i això és el que genera al final tota aquesta confusió.
3: I la pregunta de cara als pròxims dies, que l'episodi ja s'ha acabat, no? Ha de tornar al bon temps? Ha de durar uns quants dies?
1: Doncs avui encara tindrem alguns xàfecs, a la tarda, per exemple, al Pirineu, també a les comarques de Girona la pròxima nit, alguns a l'àrea metropolitana de Barcelona, però res a veure amb les tempestes de fa les últimes hores. De fet, la tendència serà que el cap de setmana torni el temps d'estiu, és a dir, sol, i les tardes tornaran a ser caloroses, sobretot la setmana vinent.
3: Doncs anirem parlant. Jordi, gràcies, com sempre.
1: Que vagi bé.
3: Ara són les 2 i pràcticament 18 minuts i parlem d'un desnonament que es va produir ahir a aquesta hora a Badalona, que ha sabut en exclusiva aquesta redacció, la de Ser Catalunya, i cobra moltíssimes preguntes.
10: Hora 14, amb Joan Bofill.
3: La Guàrdia Urbana de Badalona va entrar en un local comercial del barri d'Artigues, on des de feia anys hi vivien 6 famílies, dues d'elles amb 5 menors d'edat. Ells tenien un contracte signat amb el propietari, pagaven 1.200 euros al mes. I què va passar? Doncs fa uns mesos el propietari d'aquest local els va dir que els hi pujava el preu de 1.200 a 1.600. Van intentar renegociar fins ahir al migdia. Les famílies diuen que ningú els havia avisat prèviament i llavors va arribar la comitiva judicial amb la Guàrdia Urbana, i la prova és que així van reaccionar quan va arribar aquesta comitiva a fer-los fora.
4: Hombre, están echando a la mujer con la niña. No puede ser eso.
3: Els crits són de la mare d'una d'aquestes famílies, amb el seu nadó en braços, en xoc, sense entendre què estava passant. La cosa és que ara no tenen on anar perquè, tot i haver-hi menors, l'Ajuntament de Badalona diu que no se n'ha de fer càrrec perquè estaven empadronats en una altra ciutat, tot i que els nens van a l'escola a Badalona. Oriol Soler, què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Joan? Bona tarda.
3: Tu has estat seguint aquest cas, l'estàs explicant en exclusiva, i has parlat amb la família, també amb l'Ajuntament de Badalona, amb la Guàrdia Urbana, per intentar respondre tots els dubtes que s'obren amb aquest cas. El primer és, com és que no hi havia hagut avisos de desallotjament, com passa habitualment, i més si tenim menors a càrrec?
5: Sí, aquesta és una de les incògnites. Com pot ser que una família tingués un procediment judicial obert i una sentència que ordenava el desnonament i que no en sabés absolutament res fins ahir a 2:15, quan la comitiva judicial va anar al local del carrer Alfons 13 del barri d'Artigues a executar el desallotjament?
7: No hemos recibido nada, ni de papeles de socios ni nada, no sabíamos nada. Hasta hoy no hemos sabido nada, me han picado la puerta, me han dicho que te van a desahuciar. Y me han desociado y estoy en las calles con los niños.
5: Ell és a Muhammad, és el pare de les quatre criatures, marit de la dona que sentíem abans, aquells crits al moment del desallotjament, que assegura que ells mai s'han negat a pagar lloguer. Diu que hi viuen des de fa 10 anys, que han pagat cada mes, però que a principis d'any, com deies tu, Joan, sense avisar la propietat, els va pujar la mensualitat 400 euros, de 1.200 a 1.600, i que, malgrat demanar temps per pagar aquest augment de manera retroactiva, els ha arribat l'ordre de desnonament per impagament, i així consta l'acte que hi van aixecar la comitiva judicial després de fer-los fora del local on vivia.
3: Segona pregunta, com és que 6 famílies van estar tants anys vivint en un local comercial? La propietat no ha volgut aclarir-ho, això, no?
5: No, el que sabem és que existia un contracte de lloguer, perquè l'hem vist, hem vist l'últim contracte de tots, la família diu que n'hi havia d'anteriors, però aquest és de l'agost del 2022, on s'especifica que és un local comercial no apte per viure-hi. Però allà hi residien 13 persones, incloses les criatures de 6 mesos, 5 anys, 8 anys i 16 anys, que són part d'un mateix matrimoni, i després hi ha un altre matrimoni que té dos criatures més, amb un d'ells que ja és major d'edat.
8: Leaving your car in the airport's official parking is so easy and so convenient that we had to hire a tenor to tell you about it. Book now on the app or at aenaparking.com. Park and fly. No surprises.
9: El cap li girava.
13: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
14: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
15: Factorenergia.cat.
14: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
16: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
17: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
18: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
19: Hola, què tal? Molt bon dia. Passen 22 minuts a les 2. Tenim hores d'ara 23 graus de temperatura al centre de Manresa, amb cels mig ennuvolats, que és el que tindrem al llarg de tota aquesta jornada de dijous. Els comuns volen reforçar les mesures contra la tinença i l'ús d'armes després del debat obert arran del crim de la Festa Major de Manresa. La formació ha traslladat aquesta qüestió al Parlament de Catalunya, mentre que els comuns a la ciutat de Manresa reclamen més polítiques preventives i també més recursos socials i també educatius. La proposta dels comuns al Parlament passa per modificar el Codi Penal i incrementar de manera proporcional les penes per la tinença il·lícita d'armes de foc. També demanen al Ministeri de l'Interior que reformi el reglament d'armes blanques, que es creï un registre de compra-venda i que s'incrementin els recursos dels Mossos d'Esquadra per investigar la criminalitat organitzada i el tràfic d'armes.
29: Si volem ser un país més segur, tenim marge de millora. I, per tant, hem de fer passos perquè la tinença d'armes sense llicència sigui intolerable al nostre país.
19: La proposta concreta elevaria les penes per la tinença d'armes prohibides i també per tenir armes curtes o llargues reglamentàries sense llicència. Per la seva banda, i mitjançant un comunicat, els comuns de Manresa també han posat el focus en la prevenció. La formació considera que la seguretat no s'ha d'abordar només des de l'àmbit policial i reclama reforçar els serveis socials, els educadors, els mediadors i les polítiques educatives i comunitàries. També proposen ampliar la participació de diferents col·lectius a la taula de seguretat de la ciutat, entre ells joves, dones i associacions de persones migrants, i plantegen que les polítiques de seguretat tinguin en compte les necessitats específiques dels diferents barris de la ciutat. Segons informa el diari Regió Z, els Mossos d'Esquadra han comissat 97 armes blanques al Bages en tot el que portem d'any 2026. Tant les patrulles dels Mossos com les de la Guàrdia Urbana es doten de detectors de metall per tal de facilitar els escorcolls i trobar aquestes navalles.
2: Escoltem la crònica.
6: El nombre d'armes blanques comissades a la comarca del Bages ha augmentat lleugerament en relació amb l'any anterior, segons informa el diari Regió 7. Els primers 8 mesos del 2026, la policia catalana ha retirat de circulació 93 navalles i ganivets il·legals a la comarca. Aquesta xifra suposa un augment de gairebé el 10% respecte a l'any passat. La majoria d'aquestes armes blanques han estat requisades en el transcurs d'intervencions del Pla Daga, activat al setembre del 2024 per prevenir la tinença d'aquests elements. A més, les navalles s'intervenen en agressions entre persones o en robatoris amb violència. Per altra banda, tots els cotxes patrulla dels Mossos a la Regió Policial Central estan dotats de detectors de metall portàtils. Pel que fa a la Guàrdia Urbana de Manresa, segons l'Ajuntament, també disposen d'aquest aparell.
2: Una nova exposició al Museu del Barroc de Catalunya revela l'ànima barroca d'artistes contemporanis de finals del segle XX. S'inclouen peces com ara de Dalí, de Brossa, de Pere Jaume o Mariscal, i s'estableix un diàleg amb l'art del segle XVI i XVIII. En ella apareixen propostes en formats molt diversos. Una exposició, doncs, que es pot veure al Museu del Barroc a Manresa.
6: La primera exposició temporal del Museu del Barroc compta amb grans figures d'artistes catalans. Dalí, Brossa, Pere Jaume i Mariscal quedaran exposats en una mostra que permet descobrir l'ànima barroca d'aquests autors.
9: Llavors, doncs, aquesta exposició el que hem intentat fer és agafar durant la, diguem, els anys bàsicament 80-90, encara que també arrenquem en els finals dels 70 i arribem fins a principis dels 2000, doncs buscar exemples claríssims que hem confrontat amb reproduccions de l'art català de l'època del barroc, i hem establert, doncs vull dir, hem posat en evidència que no estem buscant pells que s'assemblen, lo evident, no? Que seria que els anys, jo que sé, 80 i 90, doncs, fessin coses recargolades o coses molt atapeïdes, o si no, que obeïssin aquestes normes del barroc.
6: L'exposició compta amb una cinquantena d'obres. Hi ha fotografies, pintures, vídeos, ceràmiques o dibuixos que parlen de temes tan universals com la por a la mort o la devoció. La proposta cultural vol ser una declaració d'intencions per part del Museu del Barroc de Catalunya.
11: Amb l'objectiu de posar Manresa com el far de la cultura barroca del nostre país. Els museus, en aquest sentit, és obvi que ja no som simples aparadors de la memòria, sinó que som espais de reflexió viva, on l'art contemporani ens pot ajudar a reinterpretar, doncs, aquestes arrels, no? En el nostre cas, doncs, aquestes arrels barroca. I comprovar també que aquestes mateixes inquietuds que podien tenir els artistes dels segles XVII i XVIII, doncs, poden ser similars a les que tenien els anys 80 i 90.
12: A banda, doncs, de l'exposició en si mateixa, doncs, compta amb tot un seguit d'activitats complementàries, converses, música, propostes per públic familiar i també, doncs, visites comentades.
6: Es podrà visitar des d'aquest 16 de setembre i fins al dia 6 de desembre.

0: Sardanes cantades, sardanes amb veu.
1: Encara no fa una setmana que celebràvem, commemoràvem l'11 de setembre, la Diada a Catalunya. L'11 de setembre de l'any 1997 es va estrenar a l'Hospitalet de Llobregat una sardana de l'Antoni Albors i Assins titulada Arrels. L'escoltarem amb una interpretació de la Copla Montgrins i cantada per en José Manuel López Vicente.

era la sardana Arrels que va compondre Antoni Albors Jacins, que ens ha interpretat la Copla Montgrins i ens ha cantat en José Manuel López Vicente. Fa pocs dies es va presentar un llibre d'enderroc, Esquirols, 15 anys fent camí. El grup Esquirols fa un grup de música folk català nascut al poble de l'Esquirol, a la comarca de l'Osona, que estigui actiu entre els 1969 i el 1985. Escoltem una de les seves mítiques cançons, Torna, torna, Serrallonga.

Cervera torna a Serradonga amb el grup Esquirols. Passem a escoltar una sardana on sentireu la mateixa melodia. Es tracta de A les Galleries, del mestre Puigferrer, Manuel Sedarra i Puigferrer. Ens l'interpreta la copla La Principal de la Bisbal.

la sardana Les Guilleries, que va compondre Manuel Sedarra Puigferrer i que ens ha interpretat la principal de la Bisbal. El Club de la Cançó ens porta aquesta tarda a la Sala Petita del Cursal a Santi Vendrell i Fina Blanco. Serà a les 7 de la tarda. A principis dels 80, Santi Vendrell va aparèixer com una alenada d'aire fresc i es va convertir en el gran cantautor romàntic en català. Després, la seva presència es va anar apagant i fa 10 anys una afectació neurològica el va obligar a fer un mutis total. Ara reapareix acompanyat de la seva dona, Fina Blanco, per portar-nos les seves cançons de sempre en versions de clàssics catalans internacionals i amb alguna composició nova. Ja ho sabeu, aquesta tarda a la Sala Petita del Cursal a les 7, a Manresa. I escoltem una de les cançons que canten en Santi Vendrell i la Fina Blanco, concretament La Roca dels Vents.

la Roca dels Vents, amb Santi Vendrell i Fina Blanco, que estaran aquesta tarda a les 7 a la Sala Petita del Teatre Cursal de Manresa. I també a la mateixa hora, a la Sala d'Actes del Casino de Manresa, hi haurà la presentació pública del 125è aniversari de l'Orfeo Manresà. Esperem que al llarg d'aquesta temporada els puguem tenir aquí en directe al programa perquè ens expliquin els actes que faran durant aquest aniversari, 125 anys, Déu-n'hi-do, eh? Escoltem ara l'Orfeo Manresà amb una gravació en directe que es va fer a la plaça del Puig Mercadal de l'any de la capitalitat, cantant una sardana, L'Empordà d'Enric Morera.

Era la sardana L'Empordà d'Enric Morera, cantada per l'Orfeo Manresà. La gravació no era gaire bona, el so no era gaire bo, però no era culpa de l'Orfeo, que l'Orfeo canten com els àngels. La gravació era en directe i ja dic, no era una gaire bona gravació, però esperem escoltar amb més bones gravacions cançons de l'Orfeo Manresà més endavant. Bé, aquest dissabte, 19 de setembre, 6:45 de la tarda, al Parc Municipal d'Artés, hi ha una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell. Escoltem una de les sardanes que interpretaran la festa de Sant Martirià, de Conrad Saló, amb la principal de la Bisbal.

era la festa de Sant Martirià que va compondre en Conrad Saló i que ens ha interpretat la principal de la Bisbal. Aquest cap de setmana trobem un parell de festes majors molt a propet d'aquí Manresa. Una a Cabrianes, on el diumenge, aquest diumenge dia 20, hi ha en sardanes a les 6 de la tarda. L'altra a Savinyó. El dissabte hi ha una 28a trobada gegantera i cercavila a les 11 del matí amb la colla de gegants i nans d'Avinyó, grellers i timbalers d'Avinyó, la colla de bastonera d'Avinyó i altres colles pas d'Avinyó, la colla de bastonera d'Avinyó i altres colles participants de Manlleu, de Monistrol de Montserrat, de Callús, de Castellterçol, de Taradell,

de la sardana Cabrianes, que va compondre Jaume Riu i Ratera i que ens ha interpretat la principal de la Bisbal. Aquest diumenge trobem uns quants aplecs. Hi ha el 60è aplec del Baix Camp, que tindrà lloc al Santuari de la Misericòrdia de Reus, que començarà a 2:15 al matí a les 5 de la tarda amb les coples juvenil de Sabadell, Reus Jove i Contemporània. També hi ha el 53è plec de la Sardana a Terrassa. Començarà a les 11 i seguirà a 4:15 a la tarda amb les coples Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Mil·lenària. A Torroella de Montgrí també hi ha plec. Sessió

De matí tarda, a les 11 i a 4:45, amb les cobles principal de Llobregat, Maricel i la principal de Cassà. També hi ha un aplec a Tona, al Parc de les Feixetes, el 51è aplec de tardor amb les cobles Bilsbao, Jove i Mediterrània a partir de les 4 de la tarda. I un aplec de la Sardana, de Collblanc, la Torrassa, a l'Hospitalet de Llobregat, al Parc de la Marquesa, en què hi ha una sobrada de les sardanes al matí amb la cobla Mediterrània, perquè també hi ha ball de gegants, de nans, i a la tarda hi ha esbars i bestiari. Aquests són els aplecs que trobem per aquest diumenge. I nosaltres tornem a la música i escoltarem Torroella de Vilavella de Vicenç Bou amb la principal de la Bisbal.

era Antonia de Vila, vella que va comprendre en Vicenç Bau i que ens ha interpretat la principal de la Bisbal. Escoltem una altra sardana, en aquest cas d'en Francesc Marrós, titulada La plec de Terrassa i que ens interpreta la principal de Terrassa.

del plec de Terrassa d'en Francesc Masros amb la Copla Principal de Terrassa. Una altra notícia, en aquest cas d'un altre coral, és per aquest diumenge, dia 20 de setembre, a les 6 de la tarda, al coro de Sant Josep, al local de l'Observanista dintre el Bosc, al carrer Navastardes, número 9, d'aquí Manresa. És el coro Obre el Taló. I hi ha el cor Incordis, que actuarà a partir de les 6 de la tarda. Això és aquest diumenge, dia 20, a les 6 de la tarda, amb el cor Incordis. I bé, tornem a les sardanes i escoltarem de Reus a Torroella, d'en Josep Coll i Ferrando, amb la Copla Ciutat de Girona.

Era la Rosa Torroella d'en Josep Coll i Ferrando amb la Copla Ciutat de Girona. I per aquest proper dimarts 22 de setembre hi ha un concert a Barcelona, bé, hi ha una conferència Pau Casals a través de les seves sardanes, però hi ha també sardanes de concert i sardanes per ballar. Serà a les 6 de la tarda a la sala Martí Lomà, a la plaça del Rei, a Barcelona, i en una primera part del concert interpretaran Sant Martí del Canigó de Pau Casals, en Pelegrí de Pau Casals, Festa Major Vilafranca, bé, també és d'ell, i Festívola. I per ballar interpretaran Sardana de Carrer, d'Enric Casals, Terra de Cavallers, d'Enric Cortí, i Des del Primer Dia, de Martí Mont. Escoltem Festívola de Pau Casals amb la Copla La Principal de la Bisbal.

la sardana Festívola de Pau Casals, que ens ha interpretat la Copla Principal de la Bisbal. I aquesta tarda a les 7 es presenta un llibre a la llibreria Persir titulat Jo no soc d'eixe món, que està dedicat al compositor i director d'orquestra Antoni Ros Marbà i que ha escrit el musicòleg manresà Oriol Pérez Treviño. S'espera la presència d'Antoni Ros Marbà, esperem que pugui venir perquè bé, ja té una data una mica avançada, però bé, esperem que pugui ser. I bé, no ens queda més temps i ens acomiadarem amb la sintonia. Fins dijous que ve, adéu-siau, amics.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Judit Mascó i Guillem Clua. I després, és alert, quan ens avisen i per què. En parlem a l'Oasi Polític amb Marc Rovira i Jordi Garbó.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, Irem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
2: Bona tarda.
0: Actualment a Espanya hi ha gairebé 2 milions de conductors majors de 75 anys. 1,5 milió són homes i gairebé l'altre 500,000 són dones. Assumpció, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: 86 anys, correcte?
3: Sí, correcte.
0: Encara condueixes?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Cada quant?
3: Pues 3 cops a la setmana vaig a Sant Cugat i els caps de setmana vaig a Sant Boi de Lluçanès, que són uns 90 i pico de quilòmetres.
0: Josep, 92 anys, com estàs?
4: Bé.
0: També ets conductor?
4: Sí. Soc conductor.
0: Condueixes molt durant la setmana?
4: Jo cada dia.
0: Cada dia, eh?
4: Tots els dies. El que passa és que faig pocs quilòmetres.
0: Fas pocs quilòmetres. Ara concretarem.
4: I ara els faig tots per Barcelona.
0: Tots per Barcelona. Home, doncs és una selva, això.
4: No surto.
0: Això és una selva. Ara en parlarem. Guillem Delso, imagino que aquesta xifra d'aquests 2 milions va creixent, a més a més.
5: Sí, ha crescut un 63% en els darrers 10 anys. Espanya té ara mateix 28 milions de conductors amb carnet vigent i, per tant, els majors de 75 anys suposen el 6,85% de tots els conductors de l'Estat.
0: Assumpció, quina edat et treus el carnet?
3: A 20 anys.
0: 20 anys.
3: Que érem dues dones, només dues noies. I la teòrica era oral. Així que, i els cotxes, en canvi de marxes de, que anaves a...
0: El freno de mà.
3: No, no, no, que posaves primera, embrague, segona. Segona, embrague, tercera.
0: Home, ara també, ara també n'hi ha, no? D'aquests.
1: Però són, no, hi ha molts automàtics.
0: Hi ha molts automàtics.
3: No, ara porto automàtic.
0: Sí. Ah, bé, però clar, són 66 anys que fa que condueixes ja, doncs.
3: Sí, sí, sí, sí, i molt.
0: I éreu dues dones.
3: En l'examen de conduir, sí. I quan te conduïes, els taxistes, tothom et deies que anessis a rentar plats. És així?
0: Ara què et diuen?
3: No, ara res. Què va? Ara sóc jo la que dic.
0: Josep, tu a quina edat et vas treure el carnet?
4: Jo als 26 anys.
0: Als 26. Bastant tard. Per què tan tard?
4: Perquè no tenia prou diners.
0: Era molt car ja, aleshores?
4: Sí, era car.
0: S'havia d'estalviar.
4: Sí. Jo... em vaig treure el carnet perquè em van regalar una moto amb Saib. Ah. I els 4 anys vaig portar aquesta moto, que tinc una experiència, bueno, molt maca. I després, als 30 anys, hi vaig poder comprar el cotxe, un 850.
0: Què noteu ara? Assumpció, 86 anys de quan tenies 20 anys i te'ls vas treure, a ara... Condueixes igual, diries?
3: Sí, bueno, ara una mica més a poc, però sí, condueixo igual. És que m'agrada, a mi m'agrada conduir, m'agradaven els cotxes i no sé, és la meva vida, vull dir, no concebeixo la meva vida sense un cotxe, és la meva llibertat, és, bueno, és molt per mi un cotxe.
0: Dius la meva llibertat, per tant intueixo que vas sola.
3: Sí, vaig sola.
0: Sí, aquí, sí. Aquí hi ha algun net teu, neta.
3: Sí, hi ha una neta.
0: Hi ha una neta,
3: però...
0: Estan mirant els nets també d'en Josep.
3: Ella ve a mi en cotxe, no pateix.
0: Ara m'ho ha dit. Ha dit que no pateix. M'ho ha dit a mi, vull dir que m'hagués pogut... Allà m'hagués dit la veritat.
3: Sí, sí. Dit la veritat. No, no pateix. No és per dir-ho, però és que ho faig bé. Vull dir, que voleu que us ho digui? No.
0: Però no t'ha agafat por?
3: No tinc sustos, no tinc res, no em piten, no...
0: I no t'ha agafat por?
3: No. No, és que m'agrada, no sé com explicar-ho. Jo, també m'agrada que em portin, però m'agrada conduir, no sé, estic bé.
1: Jo us pregunto també si al llarg dels anys se us ha fet més complicat conduir per les normes de circulació, perquè ara hi ha carrils bici. Veieu que la circulació del dia a dia us costa més que abans, no per vosaltres, sinó per com ha anat canviant la ciutat, les carreteres?
3: Jo no ho noto. Jo abans vaig començar tenint pocs camions, perquè era només una sola via, llavors i venien de frente i era un problema. Després vaig tenir por a les motos. Ara les motos ja no em fan por. Em fan por les bicicletes i els patinets, ara. Vull dir que tot va canviant. Sempre hi ha una franja que has d'anar més en compte i que et fan patir una mica més.
0: Però t'has adaptat. Clar, Josep és el que condueix per la ciutat, per Barcelona, 92 anys, dèiem, ha canviat moltíssim la ciutat, aquests carrils bicis. Ara s'ha aixecat la mà quan ha esmentat els patinets. Com és per tu conduir ara a Barcelona?
4: Bueno, jo condueixo poc, o sigui, faig pocs quilòmetres, però la veritat que és el que tinc més precaució són els patinets. Els patinets he tingut algun susto.
0: Què ha passat?
4: Pues mira, que et passen per la dreta, i quan te dones compte ja el tens allà mateix. Això és el que em fa por.
0: Et fan por més coses de la ciutat, de la conducció, no, per l'edat?
4: No, no, m'hi trobo bé. Vaig molta precaució, però m'hi trobo bé. Encara que a vegades, quan vaig amb una de les filles, em diu que corro poc.
0: millor de lent que...
4: Però bé, no, I... sempre reconec que ser una persona prudenta. He tingut bastanta sort.
1: Ara que parlàveu dels cotxes automàtics, us agrada més anar amb cotxes, no sé si aneu amb cotxe molt nou, o us agrada més allò aguantar els cotxes i que us durin?
3: Jo l'últim que vaig deixar tenia 12 anys i esperava que fos l'últim, era un Mitsubishi,
1: sí.
3: Com se diu allò, de... Bueno, ara no em surt.
0: Un 4x4?
3: Sí, un 4x4 i mira, això, però el vaig deixar i me'l van estimbar. I llavors...
0: No,
3: sí,
0: tu, te'l van estimbar,
3: no,
0: altres.
3: Jo no he tingut accidents, gràcies a Déu. Però, bueno, un sí, però no va ser res. Però ara m'he comprat un Seat Arona, que li deia, perquè com que calcules que ja durarà fins que pugui.
0: I què et van dir el concessionari? Vas dir, hola, vull un Arona, i et van preguntar l'edat?
3: Mira, vols que t'expliqui? Jo, sí, estava de viatge i el va comprar una filla meva. vaig arribar i em vaig trobar en el pàrquing el cotxe nou, sense cap explicació, perquè el vaig agafar i a dios buenas.
0: I és automàtic?
3: Sí, això sí.
0: Ja has acostumat bé?
3: Sí. El Mitsubishi, que va ser el primer automàtic, vaig anar a buscar el concessionari i vaig sortir anant a Sant Boi de Lluçanès amb el cotxe, clar, automàtic.
0: No, i fantàstic, no. I sense cap por. Josep, tu condueixes amb cotxe automàtic?
4: Ara no, ara tinc un cotxe petit, un Dai petit, normalet, però jo he tingut dos cotxes automàtics, dos Mercedes, i des de l'agó, al principi em va costar una miqueta, la veritat, però després, un cop hi estàs acostumat, vas molt més bé, la veritat és aquesta.
0: Sempre es diu el tema dels reflexes, de tenir reflexes, que amb l'edat no som tan àgils. Hi ha alguna cosa que vosaltres noteu i us heu d'estar més concentrats?
3: Jo crec que sí, jo sóc més prudent ara, sobretot passar a fer un adelantament. Tens de... Abans sabies que apretaves el d'allòs i passaves. Ara m'ho miro més bé, tot i que en sé molt bé el trajecte i ja sé quan puc passar i no puc passar, també.
0: Josep,
4: no, jo sóc... Reconec que sóc més prudent ara que fa uns anys. Ho reconec.
0: I veieu bé?
3: Sí.
4: Bueno, jo l'oïdo és el que tinc malament, però la vista, perfecta. La vista perfecta, avui no sé què... Però bueno, avui hi ha solucions.
1: Sí, clar.
0: Guillem, hi ha dades, ara ens han dit, l'Assumpció ha dit que va tenir un ensurt una vegada, però que no va passar res, el cotxe li va estimbar una altra persona, tu tampoc has tingut accident, Josep.
4: Molt poquets, però és curiós. L'accident potser més greu que he tingut fa uns 3 mesos.
0: Ah, què va passar?
4: Jo surto del pàrquing i aleshores per sortir per agafar la carretera, jo vinc a la del Paruell. Per agafar la carretera he de trepitjar un pas de peatons.
0: Sí.
4: I un dia un guàrdia urbana, la policia, em va parar. Diu, vostè està fent una infracció. Ja sap que no pot passar. Dic, home, escolta, jo que tinc cuidado i això. Ha d'agafar la carretera i donar la volta. Bueno, i el tercer dia que sortia del pàrquing, no havia fet ni 50 metres i una senyora obre la porta de davant i em vaig emportar la porta. És que me la vaig emportar.
0: I si era la porta no passa res, no?
4: No, va passar res. Vaig tindre la sort que la senyora no havia baixat. No baixat. Però aleshores aquella senyora era un matrimoni del Canadà que havia llogat el cotxe.
0: Ah.
4: i aquella senyora allà que m'està a la porta, que m'ha trencat, diu, és que aquesta ciutat té les calles molt estretxes.
1: Sí, això és veritat.
0: És veritat, bueno, no?
1: Els canadencs, que... sobretot.
0: És que, clar, és
4: o sigui,
0: una...
4: Vaig tindre sort, però no m'han portat a la porta.
0: És una odissea.
4: I, doncs... i el cotxe que portava l'ha destressat tota la part de davant.
1: Yeah.
4: Però vaig estar de sort.
0: Tu tens dades de persones de més de 75 anys implicades en accidents. Hi ha alguna dada sorprenent en aquest sentit?
5: Ara el Josep ens ha dit que va tenir aquest ensurt, però les dades defensen els conductors majors de 75. És a dir, per cada 1.000 conductors censats, els majors de 75 són el grup d'edat amb menor taxa de conductors implicats en accidents amb víctimes, i són gairebé un 7% dels conductors de l'Estat, juntament també amb els grups dels 65 al 69 i dels 70 al 74. Per tant, de 65 en amunt, els accidents menys. Per tant, doncs això, una oda a la veterania, diguéssim.
0: Us sorprenen aquestes dades?
3: No.
4: Jo què trobo amb això?
3: No, perquè jo tinc la teoria de que no és l'edat cronològica, és com estàs. Per tant, tant és un de 70 anys que, o 65, o que sí que té menys, bueno, que té problemes, amb un de 86, que encara que tingui 86 anys, pues, anem tirant.
0: Quan és l'últim reconeixement mèdic de conductor? Quan us ha tocat passar-ho?
3: Jo l'any passat.
0: I tu, Josep, quan vas
4: fa 4 mesos.
0: Us va anar bé?
3: Sí, em van donar per 3 anys.
0: Per 3 anys?
4: No, un any.
0: Un any, 92, eh? Estem dient 86-92. Perdoneu que repeteixi l'edat, però si s'enganxa algun oient, estem amb l'assumpció. 86 anys fa... condueix i en Josep 92 condueix.
4: Jo ja fa 3 anys que me'l donen cada any.
0: Cada any, clar.
4: Ho trobo lògic, eh?
0: Clar.
1: I teniu amics o coneguts de la vostra edat que penseu que igual no tenen tantes facultats per conduir com vosaltres?
3: Sí, sí, sí. Per això prefereixo conduir jo sempre.
0: I no anar de copilot. En Guillem, aquest matí has anat a un centre de reconeixement mèdic de conductors, com aquest que ara ens explicaven tant l'Assumpció com en Josep que hi han anat, perquè t'expliquessin com es fan les renovacions als majors de 75 anys. A partir dels 80, els conductors s'han de renovar els carnets cada 2. Tu has dit 3 anys, oi, ara? 3. Què t'han explicat?
5: Doncs mira, parlem amb una psicòloga que m'ha explicat tot això.
2: Hem vingut a un centre de reconeixement mèdic de conductors, aquí es fan proves per veure si són aptes per poder renovar la llicència, i estem amb una psicòloga que els hi fa les proves. Li volem preguntar si ve molta gent major de 75 anys.
6: I sí, la veritat és que ens trobem freqüentment. I res, el que els hi fem són diferents proves, val? La prova més habitual que es fa a tothom aquí es diu el driver test, que és una prova de coordinació, de reflexes, per mesurar una mica el temps de reacció, l'atenció, i és una prova semblant a la conducció, val? En un parell de comandaments, i tenen que seguir un recorregut. En aquesta prova mesurem l'atenció una mica i els reflexes, val? Normalment aquesta és la prova principal. Després es fan proves complementàries, que són per mesurar també els temps de reacció, l'atenció, a nivell cognitiu també fem entrevistes sempre.
2: Hi ha alguna prova més així?
6: Sí, després també podem fer diferents proves per persones més majors, com el test del rellotge, que és una prova que, bueno, es fa també en l'entrevista que fem a la persona per valorar una mica les seves capacitats cognitives, la ubicació, si hi ha algun problema de memòria i tot això.
2: Però i en general, dius, aquest matí n'hem tingut dos, a la majoria els hi doneu l'apte, o hi ha alguns que dieu, s'acaba el carnet?
6: No, clar, el que passa moltes vegades és que les capacitats estan una mica...
2: rovellades, potser,
6: sí,
2: no?
6: Sí, això, i el que es fa sempre és repetir diferents proves i valorar molt, molt bé, que per exemple, amb l'entrevista i tot, és una valoració global, que la persona que condueixi, cada quan condueixi, per exemple, és una persona que potser té un problema de mobilitat, però necessita molt el cotxe per desplaçar-se a fer la compra o per anar al metge, necessitem valorar tot això, i es fan restriccions adequades a la persona, també de velocitat, de conducció nocturna, o per exemple els quilòmetres als que, el radi de quilòmetres al que la persona pot desplaçar-se. Tot això s'ajusta a les necessitats de la persona i a les seves capacitats perquè siguin segures per a la persona i per la resta, això.
2: Perfecte, doncs moltes gràcies.
0: A mi em sembla, d'aquests reconeixements, que aquí els tres l'hem passat, no, Joan, sí, Guillem i jo, que el més difícil és quan has de conduir entre aquelles línies i que no la toquis, perquè aleshores fa pip, pip... Això ho feu bé o què?
3: Bueno, fas alguns pics, però no els suficients. Em sembla que si n'has de fer 10, doncs si en fas 8 o en fas 6, doncs mira.
0: I no pateixes en aquell moment? No, no pateix per res, l'Assumpció?
3: No, sí que pateix. Soc patidora. No, però clar, com estàs concentrada, ja no tens temps de patir, perquè el que vols és fer-ho bé.
0: Clar, i tu, Josep, què te l'oportes?
4: Regular.
0: Sinceritat, no?
4: Em diuen que tu vens.
1: Pots tirar, pots anar tirant.
0: Clar, o sigui, ho veuen bé, us fan, diríem, en el seu cas, hi hauria restriccions adaptades?
5: Ells miren el perfil i potser donen el carnet, però segons m'han dit, prohibeixen que condueixis per la nit o et limiten una velocitat màxima.
0: Us han limitat alguna cosa?
3: No, a mi no, de moment no.
4: A mi tampoc.
3: De totes maneres, jo, si no condueixo de nit, millor. Si, procuro no...
0: Això ho has entenc, ni jo estic tranquil·la ja.
3: No fer-ho per...
4: Jo crec que el més important és la vista. La vista és... Aquí sí que se miren bastant.
5: De fet, els experts expliquen...
4: Estic llegint perfectament.
0: A veus.
5: Els experts expliquen que també hi ha menys accidents a la gent major de 75 anys perquè s'autoregulen ells, és a dir, vigilen els hàbits en això, igual no condueixen de nit, no fan trajectes llargs, això també fa que redueixin els accidents.
0: A mi m'ha agradat molt que he parlat amb els vostres nets abans, que els volia fer entrar però m'han dit que no, són més tímids que vosaltres i m'han dit que estan tranquils, que ho veuen bé, perquè sí, sí. Jo imagino que hi ha gent que us ha dit, home, tu Josep, que en tens 92, què fas conduint? Què li dius?
4: No. De moment no m'han prohibit. Bueno, i em prohibeixo jo mateix, eh? Sí, està el que puc.
0: Hi haurà un moment que tu diràs, sí. No vull conduir més?
4: Jo crec que aquí ja... No ho sé, jo fa 4 o 5 anys que em diuen, escolta, acompanya'm a l'aeroport. I ara ja la mar de bé. Ara ja. Jo dic, escolta, que t'hi acompanyi un altre.
3: Sí, bueno, jo encara no m'he trobat tant així, però també ho vas fent, tu mateixa vas regulant, sí. Vull dir, tampoc fas res innecessari, fas lo necessari, lo bé, i no sé, vull dir, no he arribat a aquest punt encara, perquè, bueno, jo m'hi trobo bé conduint, ja ho saben ells. Que m'hi trobo bé i de moment em deixen els nets i de moment vaig amb ells i de moment no m'han dit encara, no m'han dit que no. Quan em diguin que no, veurem què passa.
0: Veurem que si hi ha aquí un estira i arronsa. Nosaltres hem estat una mica esbrinant què passa als altres països, però no hi ha restricció d'edat, ni a França, ni a Anglaterra, ni a Itàlia. I aquí el Servei Català de Salut, què diu?
5: El Servei Català de Trànsit, defensa els majors de 65 anys, que és el que consideren persones grans, diuen, no han de deixar necessàriament de conduir i per tant no han de tenir limitacions en els espais de circulació i els seus espais naturals de desplaçament són tots els habituals per als usuaris de la via pública. Per tant, normalitat absoluta.
0: Sí que hem trobat a Portugal que hi ha una proposta, hi ha un debat obert, una proposta ciutadana que estudia fixar el límit als 75 anys. Clar, per vosaltres això, que hi hagi una proposta ciutadana, què et sembla, Assumpció, no? I Josep?
3: Jo, vamos, no hi estic d'acord, perquè és que és el mateix, no? 75 anys no volen dir res, 75 anys no classifiquen una persona, la persona és algo més que un temps cronològic, i això és el que penso jo.
4: Jo puc explicar un cas, a la meva família. Jo tinc un net que quan anava amb ell, li deia, tu ets un temerari. I tant, que això, que l'altre... I bueno, o sigui que... I anava insegur, i sap conduir, però una barbaritat. Sap? Però hi anava insegur.
0: Clar, que els teniu aquí.
4: I aquest
0: és un temerari, però els altres condueixen bé.
4: Els li mora, doncs què va passar? Que li van treure els punts.
0: Li van treure els punts. I els altres nets condueixen bé o no?
4: Però bueno, espereu-vos.
0: Què?
4: Es va treure els punts. He tingut de tornar a fer lliçons, i s'ha tingut de tornar a examinar-se i tot. I ara, algun cop, m'ha acompanyat al poble.
1: L'hi n'ha après.
4: I dic, que bé t'ha anat això. És una meravella.
0: Ha deixat de ser temerari.
4: I ell a vegades diu, saps què, avi? Tens raó. Era una mica... atrevit, però no diu una altra cosa. I ara estic, o sigui, jo vaig algun cop amb ell, m'acompanya, i quan vaig amb ell estic segur. m'hi trobo bé, i corre, però ja ha canviat totalment. Diu, és una lliçó fantàstica.
1: La por a perdre els punts això serveix.
4: Passa un moment.
0: A la vostra època no es perdien els punts.
3: No, no, no hi havia punts.
0: S'han posat multes alguna vegada?
3: Jo de...
0: Josep, aquí sí que ho reconeixereu.
3: Jo de velocitat. I d'aparcament.
0: Mira la temerària.
3: I d'aparcament. No, és que, bueno, és que si no hi ha ningú a la carretera i es posen 80 quilòmetres per hora, baixes un diumenge al migdia, és que ni te'n dones compte de que passes el 80.
0: La C-17, per exemple, no?
3: Exacte. Mira, la coneixes.
0: Home, i tant. Has de contenir-te tan fort, tan fortament.
3: Pues és la C-17. I, clar, si tens algú davant, pues ja, bueno, vas contemporitzant perquè ningú va 80, de totes maneres, però bueno, vas intentant-ho. Però quan baixes sola, al migdia, bueno, a la una o a les dues del diumenge, doncs pues no te'n dones compte i t'enganxa.
0: I pim-pam, i tu, Josep, quantes multes?
4: No, multes en tinc poquetes, la veritat, però en tinc alguna, d'excés de velocitat.
1: De velocitat, també?
4: Sí, però soc d'aquests. Però en una ocasió, anant a Lleida, acompanyar els meus pares, precisament, pues havia de passar per un puesto, per una carretera que passava per entremig d'un poble i dos cases. I a més d'anar 40, d'anar 60 o 80. Parar, multa i dos mesos fora el carnet.
0: Ah, veus? Mira. Escolta, i Josep, què ha passat amb la porta de la canadenca? Qui la va pagar?
4: El seguro. El seguro, perquè de tot...
0: És més car l'assegurança? Mira, això... Ostres...
3: Jo crec que no ho sé,
0: clar,
3: perquè...
0: joves que s'estrenen,
3: però jo crec que no.
4: Jo no ho sé perquè me la paguen els fills.
3: El que passa que la companyia em va canviar de companyia, no sé per què, dic, perquè ets gran i potser no et coneixen i no saben si tindràs accidents o no, però quan veuen que no passa res, doncs
4: no. La veritat és que he tingut molta sort, perquè jo he tingut una caravana.
0: Ah, tenies caravana i tot.
4: Caravana i així França, Itàlia, Suïssa.
0: O sigui, has estat... Heu estat, està claríssim, uns grans conductors. No. M'agrada molt el que diu l'Assumpció, aquesta sensació de llibertat. És veritat, que té sort de tenir cotxe i el pot utilitzar.
4: La veritat, he seguit molt a Espanya fins a la Corunya, he seguit bastant.
0: I sou l'anunci perfecte de, ho ha dit diverses vegades, m'agrada conduir, el meu gust de conduir.
4: La veritat, he tingut sort. He estat prudent. Tenia la meva senyora, que si no...
1: Deixa'm aclarir que això que parlàvem de l'assegurança, si és més cara...
0: Sí, se m'ha acudit ara,
1: perdona. No hi ha cap regla ni res que digui, però és veritat que segons les assegurances pot ser que entre les primes que et fiquin, si has tingut més accidents, si tens edat, aquí hi ha cada assegurança, però no hi ha cap regla escrita que digui que a partir de 75 t'han de pujar l'assegurança.
0: Us vull dir que els tres nets que teniu aquí, se'ls hi cau la bava. O sigui, han estat tan macos mirant-vos que estan orgullosos aquí.
4: Sí.
3: Bueno, suposo que per això ens hem portat, no?
0: Clar.
4: Com si estés a casa.
0: Assumpció, Josep, conductors als 86 i 92 anys. Ja ho hem dit, no hi ha restriccions d'edat, es fan reconeixements mèdics i no estan implicats en més sinistres diaris que altres persones de menys edat. Aquí ha quedat demostrat aquesta ment clara. Moltes gràcies per ser avui al balcó i que duri el carnet i...
1: Ja s'ha acabat, sí.
0: Ja pots agafar el cotxe i cap a casa.
3: Pues moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Josep, gràcies, Assumpció. Una abraçada.

0: Joan, què recollim del dia?
1: El transport públic ja ha recuperat pràcticament la normalitat després de les incidències que s'han anat arrossegant durant avui pels forts aiguats que van caure ahir a la nit. Rodalies ha restablert ja el servei, que havia estat interromput durant més de 7 hores per un esvoranc que ha aparegut a la via a Montcada, entre Sant Andreu i Montcada. Els tècnics de DIF ja han tapat el forat amb formigó, han recol·locat les pedres sota els rails i el metro de Barcelona també ja recupera tot el servei afectat. Només queda per reobrir l'estació de Can Cuiàs a la línia 11. Un temporal que, recordem, ha provocat una mort. Un home de 48 anys a Olivelles, al Garraf, que va ser arrossegat amb cotxe per una riera que va créixer en pocs minuts. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat per què es va enviar un S-alert amb l'episodi intens quan ja havia començat en alguns punts, en lloc de preventivament. Recordem que es van enviar dues alertes, una al Maresme i al Barcelonès a 9:15 i l'altra a 10:00 al Garraf i també al Penedès.
2: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt.
1: Passades les 8 en parlarem a l'Oasi Polític amb en Jordi Carbó, de tot plegat, perquè hem pensat que seria interessant també conèixer l'opinió dels meteoròlegs amb tota aquesta polèmica dels S-alert quan s'han d'enviar i aquestes, tot això que hi ha passa cada vegada que hi ha un temporal. I fa poques hores hem sabut que ha mort en Guim Cifré, un dels tres impulsors de la imminent reobertura de la sala de concerts Jazzy al Raval, vinculada al taller de músics. Havia de reobrir, de fet, demà mateix. Cifré, de 34 anys, va morir al vespre quan anava en moto amb un accident amb un taxi a la travessera de les Corts, amb el carrer Entença. Això va ser 9:45 del vespre, en el moment en què també estava plovent molt, però no han transcendit les causes exactes de l'accident. La notícia de la mort d'en Guim Cifré ha portat altres socis a ajornar sense data aquesta reobertura de la Jazzy, prevista per demà. S'havia d'allargar durant tot el cap de setmana, així ho explica BTV. Hi ha hagut un comunicat del taller de músics també dels dos socis, els altres socis, en Conill de Vilavecchia, que destaquen que la reobertura era més que un projecte, una il·lusió i una aposta de vida i una, per una persona que tenia una passió enorme per la música i per la cultura.
0: Gran pena. Anna Palet, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda.
0: Que bé ens ho vam passar ahir amb aquella prèvia que vam fer fusionant-nos amb Catalunya Ràdio.
3: Brutal, brutal. Per la Moroteca ja la tenim per sempre. La veritat que va ser preciós. I encara va ser més preciós que el Barça ens regalés un partit així de maco.
0: Set golaços, és un festival, eh?
3: Increïble. Més enllà de la pluja, capítol a part, i que per sort ja hem superat, farem ressac, evidentment, d'aquest partit. Ja tenim comunicat mèdic de Joan García, que té molèsties.
0: És un ensurt.
3: És una mena d'ensurt. Veurem si gros o petit.
0: Però descartat pel Sevilla o no?
3: Ens ho explicarà el Nil Solà a la graderia del balcó, que ell té tots els detalls. El Nil, per cert, que el tenim a Martorell perquè s'està fent un homenatge a Eric García com a campió del món aquest estiu. Per tant, amb ell desgranarem tots els detalls. També escoltarem a Manolo González, que demà juga a l'Espanyol. És un no parar de partits, com ja pots veure.
0: Els ha d'anar bé perquè si no, no?
3: Sí. Estan així amb alts i baixos. I, com cada dijous, secció amb el Juan Irigoyen del País, amb una notícia, un rumor i un xafardeig que ens agrada molt. Tots aquests detalls que a vegades passen desapercebuts i després expliquen moltes coses.
0: Està molt bé. Palet, t'espero a 9:15.
3: Vinga, fins després.
0: Fins ara. Carbó, com estàs?
4: Què tal? Bona tarda.
0: Dia més tranquil, eh? I avui una mena d'aperitiu tardorenc, li podríem dir. Dues olivetes, potser, però ja se'n suma la tardor.
4: Vols dir?
0: Com ho veus? Ara em diràs, no, si ha de tornar.
4: L'últim cop que m'ho has plantejat, això, que vaig respondre.
0: Sí, però ja ho intento.
4: Jo sé que tu tens una il·lusió.
0: Vaig dir cap.
4: Jo crec que és el gran canvi.
0: Crec que mai m'havia vingut tant de gust la tardor.
4: Veus? I a tu t'agradava, oi, la calor?
0: M'atreviria a dir? Sí, molt.
4: Quanta gent ha canviat en aquest darrer any?
0: Em seguirà agradant, ja ho saps, però sí, ha sigut una mica massa.
4: Sí, quan anunciem temperatures molt altes de nou, perquè aquesta és la pregunta, no, del milió, això ha vingut per quedar-se o ha estat circumstancial?
0: Clar. És
4: complicat de respondre, o més aviat jo diria que no agradaria massa la resposta.
0: Ja.
4: No s'ha acabat l'estiu. De fet, s'acabarà astronòmicament el dia 23 i ja està, serà l'únic que podrem celebrar, perquè tornarà la calor. No demà no. De fet, d'entrada, dic que s'ha acabat ja l'episodi d'aquestes fortes tempestes. No del tot, ara mateix, per exemple, plou amb força alguns punts de la Costa Brava Central, sobretot cap al Baix Empordà. Aquests xàfecs en poca estona acabaran desapareguent. I de matinada en podran sorgir de nous cap al sud de la Selva, ja al sud de la Costa Brava, al Maresme, al Barcelonès, al Baix Llobregat, al Garraf, també fins al Baix Penedès, fixa't que són aquelles comarques que ahir doncs, patien més la pluja, seran xàfecs intensos però diferents dels de les últimes hores, és a dir, molt localitzats, per exemple la ciutat de Barcelona, poden afectar la Vila Olímpica, difícilment el Tibidabo o altres barris més allunyats del mar,
0: sí.
4: I duraran poca estona, però poden deixar molta aigua, de manera que tota precaució és poca, no? Sempre que diem això, i malauradament hem tornat a veure les conseqüències, sí. Evitar estar a prop de qualsevol curs d'aigua, per petit que ens sembli, que en segons canvia la seva dinàmica d'una manera tràgica, com hem vist. Aquests xàfecs demà acabaran desapareguent.
0: Sí.
4: Demà, com avui, farà sol, però amb estones de núvols. La temperatura demà, fins i tot una mica més baixa que avui. És a dir, aquesta sensació de tardor que has tingut avui, demà es consolida una mica, però per enganyar-te a tu i a tots els que
0: perquè dissabte
4: tu,
0: torna la calor.
4: I diumenge més encara. Va. I la setmana vinent, de nou a gran part de Catalunya, màximes al voltant dels 30 graus.
0: Tindrem paciència, Garbó, no desconnectis massa, que després comentem amb tu aquestes polèmiques sobre les alertes.
1: En Garbó.
0: Pues ell li encanta, ell és balconer, 100%.
4: Xerraire, sobretot xerraire. Si em fan parlar de lo meu, doncs encantat, no pateixis.
0: Garbó, doncs fins ara.
4: Fins ara, salut.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:31 d'aquest dijous 17 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: Anem a reproduir ara una de les meves cançons preferides del món sencer.
0: Uau.
1: No n'existeix cap que m'agradi tant escoltar repetidament.
0: D'aquí?
1: I que m'identifica tan poc. Però bueno, això no és l'important. Anem a escoltar Celine Dion.

0: Ara tenim tots els oients ballant.
1: Ara és que clar, me la talles aquesta cançó.
0: Perdó.
1: L'hauria deixat fins al final.
0: No, no,
1: però a algun lloc l'hem de...
0: Clar, però és que és boníssima.
1: Aquesta cançó és espectacular. Parlem de Celine Dion perquè fèiem des de principis de setmana que em volia parlar, però amb tot això de Chira, la censura Macklemore, doncs ens estava superant tot. Però avui sí que jo crec que ja no podem esperar més. Aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana històric.
0: Sí.
1: L'artista canadenca més llegendària, i mira que en tenen al Canadà d'artistes que triomfen a tot arreu.
0: Sí.
1: Doncs ella ha tornat a cantar davant d'una massa de fans en estadis després d'estar anys sense poder ni cantar ni actuar per aquest síndrome de la persona rígida, amb una malaltia rara que ella mateixa explicava en un documental.
2: My voice is the conductor of my life.
1: El documental que podeu veure encara ara a Amazon Prime, I Am Celine Dion, que publicava el 2024 i que bàsicament era on ella explicava públicament per primera vegada què li passava.
0: Sí.
1: Perquè des de llavors havia intentat una mica fer veure que no passava res i ve el Covid, ella cancela els concerts i a partir d'aquí, quan es comença a reprendre l'activitat, ella tenia gires previstes que es van cancel·lant fins que al final definitivament es cancela absolutament tot. No se sabia què passava.
0: Futura.
1: Fins que exactament diu i explica en un documental que té aquest problema a la veu.
2: I've been diagnosed with a very rare neurological disorder and I wasn't ready to say anything before.
1: Aquesta malaltia que afecta els músculs, sobretot els que serveixen per parlar i per menjar, això vol dir, no vol dir ara que s'hagi curat, perquè ella mateixa explica que és una malaltia crònica, que no té cura, és una malaltia rara, sinó que el que ha aconseguit és controlar els símptomes amb medicació, sobretot pels espasmes, però també fent teràpia física, atlètica, vocal, treballant en la respiració, en la musculatura. Diu que ha estat com un treball d'una atleta d'èlit, gairebé com preparar-se pels Jocs Olímpics, i sembla que ho ha aconseguit, perquè pocs mesos després de que es publiqués aquest documental, feia la seva gran reaparició, justament ara que parlàvem dels Jocs Olímpics, a la cerimònia inaugural de París 2024.

0: amb quina veu va tornar, eh?
1: Que és que aquesta, documental... jo faria una sintonia del programa de per escoltar-la cada dia, que és sí. Això, que la gallina sempre.
0: El documental apareix quan ella, quan la Celine Dion als anys 90 gravava, entrava als estudis de gravació i que feia els seus, les seves tonades, sí. I que els tècnics es quedaven sordos.
1: Clar, és que té una potència,
0: crits, és una potència vocal increïble.
1: Sí, i allà bueno, posada la Torre Eiffel, és que espectacular. És inolvidable.
0: Doncs ara per fi ha començat la seva primera gira de concerts després de tot allò, han passat 6 anys, no és una gira, sinó que és una residència, perquè és això que ara cada vegada fan més artistes, que és ells no es mouen, sinó que es queden en una mateixa ciutat i van fent
1: concerts.
0: Però
1: estem parlant d'Adele, de que va fer una mica
0: d'Adele. No, i ara per exemple la Shakira a Madrid, sí. Que s'ha construït la seva ciutat ja, allà de Macondo.
1: En alguns casos s'eternitzava molt això, no?
0: En el cas de Celine Dion no és
1: així. Esperem que no, que la deixin descansar, que l'estimem.
0: La ciutat que ha decidit fer aquesta residència és París i el primer concert va ser aquest passat dissabte. També, escolta, això és el moment en què de cop s'obre les pantalles i apareix Celine Dion per primera vegada.
1: Clar. Mira.
0: Et pots imaginar com estava ella emocionadíssima. El públic també es posa de plorar d'emoció.
1: Sí, sí, vaig veure aquestes imatges, clar.
0: Bueno, que com has d'estar tu després de tant de temps clar. Sense haver pogut cantar i apareixes davant d'una massa de gent. I com és aquell moment?
1: Calla, moment. Torna, a veure. Ah, ja està, és que no puc, la sento per baix.
0: Això és l'Olímpic, no puc... Ara no estem al concert d'aquest passat dissabte de Celine Dion, però que com és aquell moment que després de tants anys sí. Agafes el micro i et poses a cantar, després de tant esforç que has fet tot aquest entrenament atlètic sí. Que deia ella, i les primeres notes, la primera cançó que

0: 15 minuts en què canta 25 cançons, que no són poques, davant de 30.000 persones.
1: I made a promise to come back and to be back on stage. So here I am. Thank you so very much for your support.
0: I deia davant del públic, vaig prometre que tornaria, tornat, sóc tot el que sóc perquè m'heu estimat, deia. I no em va faltar cap de les cançons, pots imaginar-te. I una altra que no hem escoltat encara, quina és, Anna?
2: Home,
0: la de Titanic.
2: My Heart Will Go On. No sabia si la posaries. Sí.

0: L'altre dia em va sortir aquell reel d'un nen que està escoltant aquesta cançó, que fa aquella pausa històrica que li han dit.
1: Ai, que han d'endevinar en quin és el
0: moment. No, però el nen és un bebè gairebé i està escoltant i es fot un ensurt quan treu tot el xulo de veu.
2: Doncs el que els hi passava als tècnics de so que gravaven amb Celine Dion. Doncs 26 concerts que farà la Celine Dion al Plenitud Arena de París, que els faran dos blocs. Ara n'hi ha un fins a l'octubre i després la resta els farà el mes de maig. Jo vaig buscar entrades, no ne vaig aconseguir.
0: Ho has intentat?
2: Ara ho he tornat a intentar i no ho he aconseguit. Però
0: com?
2: Hagués estat un
0: que
2: gran
0: concert.
2: Que
0: bonic seria anar a veure la Celine.
2: Clar, és imaginar-te escoltar Celine Dion cantant My Heart Will Go On en directe. A mi em sembla una cosa que és única a la vida.
0: Clar, m'hi jugo avui, jo que sempre m'arrisco els dilluns, que els hi pregunto a la tertúlia dels dilluns quin concert anirien dels que tu parles,
2: sí,
0: sempre em diuen no.
2: Èxit.
0: Celine Dion hi aniria, Judit Mascó, hi aniries?
3: Sí.
0: Sí, perquè no trigant ni, no trigant ni...
3: Sí, sí, hi aniria per tots aquests motius que heu dit que serien els més importants, però jo li afegiria que bé vesteix.
2: Sí.
3: Nens, que bé la vesteixen.
0: Que bé la vesteixen.
3: Que bé, va, elegantíssima. Cada look és de...
0: És
3: espectacular.
0: Té glamour.
3: Sí, ella té... Bueno, ella... No sé si és glamour, ella és elegant.
0: Sí, ho porta de sèrie.
3: Perquè el seu porte, la seva manera d'estar, és elegant.
0: No, i que és tan tipa, tan dura, tan valenta, el que ha lluitat amb la salut.
2: És que si busqueu el vídeo de quan entra, amb aquell vestit preciós i com s'emociona, fins i tot emocionant-se, és d'una elegància absoluta.
0: Guillem Clua, què donaries per anar tu?
4: El que sigui, o sigui, soc tan fan de la sèrie.
0: Oh, és que jo t'he vist amb els ulls, eh?
4: Jo he vist tots aquests vídeos, ho he vist tot, m'hagués encantat veure-la. M'he hagut de conformar, que vaig anar a Londres el mes passat, a veure una paròdia de la Celine Dion que feien en un teatre, amb una obra que es
0: una
4: diu
0: paròdia?
4: Titanic.
0: Oh, és boníssim.
4: Mira, el que ha guanyat premis Tony, aquest musical basat en Titanic, una farsa on la Celine Dion és la protagonista.
0: És Titanic.
3: Que és una actriu que fa de
4: Celine Dion. És una actriu que fa de Celine Dion i assegura la Celine Dion en aquesta obra que ella estava al Titanic i que ens explicarà el que va passar realment. És divertidíssima, amb totes les cançons de la Celine Dion.
0: Oh, una delícia. L'ha vista la Celine Dion, saps si la... Si...
4: Ai, no ho sé, però seria meravellós.
0: Seria meravellós, no? Escolta, que no havíeu coincidit mai, me n'he d'anar a la publi, però és la primera vegada que esteu junts perquè s'estrena avui en Guillem Clua.
4: Primera
3: ara
4: vegada.
3: Ara ens hem saludat.
4: Sí.
3: És que bé.
0: És que a la Judit li agrada molt,
3: les primeres vegades sempre estan molt.
0: Home, i
4: tant, li agrada mateixar.
0: Ara ens abracem mentre sona la publi. Res, dos anuncis que tornem.

0: al balcó.
1: Consum entre nosotros.
2: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
3: El pollastre és la carn d'au més consumida i una de les més assequibles. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum parlarem d'aquest tipus de carn i de les seves propietats. Què ens aporta el pollastre des d'un punt de vista nutricional?
4: Sempre que el consumim sense pell, és una de les carns més recomanades pels nutricionistes perquè és rica en proteïnes i nutrients, però amb un baix contingut en greixos i colesterol. Conté vitamines B1 i B2 que protegeixen el sistema nerviós, ferro, fòsfor i magnesi, fonamentals per als ossos, els músculs i el cor, i zinc, que contribueix a millorar el sistema immunitari. És la carn que aporta més proteïnes en relació amb el seu preu.
3: D'on prové el pollastre que consumim?
4: Catalunya és la comunitat autònoma que lidera la producció a Espanya, seguida de la Comunitat Valenciana i Andalusia. Espanya és un dels principals productors de pollastre de la Unió.

0: 7 i 46, ja s'han conegut avui la nostra parella de fet, la Judit Mascó. Judit, com estàs?
1: Molt bé.
0: I en Guillem Clua, que s'estrena, dramaturg, ja el coneixeu, autor d'Smiley, Justícia, l'Oreneta, mil més, guionista, i ara està escrivint.
2: Estic escrivint.
0: No podem dir res
2: més. Ho hem dit fora de micro. Ja tindreu notícies.
0: En tindrem notícies, molt bé.
3: Quin gust.
0: Clar,
3: jo és una de les professions...
0: A tu t'agrada escriure, eh?
3: No, em costa massa.
0: Amb aquesta, mira,
3: no, perquè sí, m'agrada molt escriure, sóc molt d'escriure de boli i paper.
0: Sí, però es nota que t'agrada, sí.
3: Però no. Jo el que anava a dir és, m'agrada llegir i per tant quan gaudeixo molt d'una bona lectura, que passa de tant en tant, llavors admiro molt aquesta professió.
2: L'altre dia vaig llegir una cita d'aquestes del Blue Sky, que no sé de qui és, però em va semblar meravellosa, que és, que deia que escriure és el mateix que llegir, però el llibre t'odia.
3: Què vols dir, el llibre t'odia?
2: Vol dir que per trobar una bona frase amb la que puguis gaudir, has de lluitar contra el llibre i fer que te la doni. I és molt difícil trobar-la.
3: El llibre t'odia.
2: Em va semblar meravellós.
0: Jo afegiria que cada cop que llegeixo un llibre bo, dic que mai escriuré. Perquè jo vull fer això.
3: Saps? Llavors, que vull fer això. Us explico una cosa així, en plan divertit,
0: sí.
3: Però vaja, és una mica...
0: Sí, perquè el tema que portes acabarem plorant.
3: Sí, és molt d'allò. Clar, llavors admiro tant, jo sóc apassionada, llavors admiro tant aquella persona que penso, com deu ser aquesta persona per haver imaginat això, ha escrit això d'aquesta manera, quina imaginació, el que sigui, no? I aleshores m'ha passat que la vida m'ha donat oportunitats de conèixer alguns grans escriptors, que evidentment no diré quins. Llavors tens una decepció.
2: Exacte.
3: Dius, com, quina persona més avorrida. I més poca cosa. Home, més apassionada.
0: No pots dir algun nom, que no passarà mai.
3: No,
0: això
3: no ho faria mai. No ho faria mai. Yeah. Però vull dir que...
0: Home, però veiem, probablement,
3: dic, pues,
0: ens
3: això...
0: encanta Houellebecq i el coneguéssim. Houellebecq és un infant terrible i segurament no ens cauria bé.
3: Són gent.
0: Ni Manuel Carrer, no? Jo m'estic tirant a la
3: fina. Perdona, no el conec, però me'l puc imaginar, no? Manuel Carrer, o sigui, sí. A veure, en fi, no cal conèixer per imaginar aquesta persona molt complexa. Deixem-ho com a complex. Són gent complexa o acomplexada o com tímida o com poc sociable o no sé, potser és que per seure, mira tu, que ara m'ho contestaràs tu, per seure i escriure has de ser un ser poc social i poc, saps què vull dir? Has de ser més introvertit, més introspectiu.
0: Està dient, en plata, són bordes tots els
2: que... No,
3: borde no. Borde és una altra cosa. Escolta, hi ha gent molt sociable, molt borde. Sí. No, sí. Borde no.
2: No. S'ha de ser així quan estàs escrivint, però d'altra banda també has de ser molt extrovertit i has de no tenir gens de por de llançar-te al món per comprendre la naturalesa humana. Perquè si no estàs en contacte amb gent, si no interactues amb ells mai, si et quedes tancat a casa, no escriuràs coses gaire interessants. Vull dir, escriure coses sobre el teu melic i sobre el que passa dins de casa teva, que pot estar molt bé, però si vols ser un gran escriptor, crec que...
0: Clar, tu, Guillem, et passes la vida xuclant converses, vides... Sí, veuràs aquí de parelles, de fet, quan vagis venint, que diràs, aquest tema no m'està inspirant una obra.
2: Això passa, i els meus amics de vegades tenen por d'explicar-me coses.
0: Clar.
2: Perquè acaben en algun lloc. Sí, tenim una relació una mica vampírica, de vegades, els autors.
0: Clar, això és normal. Us nodriu d'això. Va, aviam si es nodreix amb el que explicaràs ara, que és tristet.
3: Mira, jo al Guillem li voldria dir, perquè també pobre, dirà, ostres, quin tema ha portat aquesta... precisament les parelles de fet, aquest espai va néixer, jo sempre ho vull recordar això perquè em sembla que és important i per això jo acabo preguntant també sempre amb qui em toca, perquè m'he d'imaginar qui li explicaré el tema, no? Doncs les parelles de fet van néixer com, a mi em van explicar que havia de ser com una estona que dues persones que fan coses ben diferents, es troben, és com si ens trobéssim a fer un cafè i parléssim, com que quan quedes tu amb una amiga o amb un amic, de què parles? De tot i de res. O sigui, pots parlar de la sèrie que acabes de veure, pots parlar del llibre que acabes de llegir, pots parlar, m'acabo de barallar amb ma mare, això a mi em van dir que això eren les parelles, de fet. Ho dic perquè a vegades sembla que hagis de pensar grans temes i li dones com moltes voltes i filosofar sobre temes en profunditat, i no. I aleshores jo he pensat, què voldria explicar? Doncs jo el que voldria explicar és el moment vital que estic vivint i que estem vivint a casa meva, o sigui, algo que m'està passant, i que estem molt trasbalsats perquè està sent una experiència molt dura, molt terrible, molt dura. I és que el nostre animaló, el nostre gos, que fa 11 anys que tenim a casa, té una malaltia terminal que li van diagnosticar, té un càncer al cervell en un lloc que no es podia ja ni tocar, i que li van diagnosticar doncs al maig. Un cop t'ho diuen, doncs ja passes un molt mal trago i tens un disgust molt gran, però després dius, bueno, doncs amb aquest temps que et diuen aproximadament, que ningú es mulla, que tens, com li dediques, com el vius, hem passat un estiu que a més li hem, el meu marit i jo li hem dedicat molt amb ell, hem estat molt tranquils en un lloc, perquè ell tingués la possibilitat també de descansar i d'estar més fresquet, vull dir que...
0: Sí. Dius, bueno, us heu acoplat a la situació?
3: Totalment, totalment. I ho hem fet amb molta alegria perquè és el regalasso que li hem pogut oferir i que acabes... és un regal que et reverteix cap a tu, perquè si t'estimes molt, anava a dir una persona, un ser viu, no? que de fet els animals al final formen part de la família, sí, doncs tant. El que vols és això, no? Doncs poder compartir al màxim els dies, que no saps, les hores, però clar, no és tan bonic com ho explico, perquè us podeu imaginar els alts i baixos i els atacs epilèptics i les anades i tornades i les pastilles i les cortisones i tot és bastant terrible. Dit això, la decisió d'ara és el que volia comentar, que si em senten a casa em diran, vaja, coses expliques públicament, però la decisió és, clar, es diu eutanàsia també en un animal. És que em poso a plorar si ho explico així.
0: No, clar, però és que ho viuen moltes persones, molts oients estan dient, hem passat per aquí.
3: Clar, llavors jo ho tinc com... Clar, sabent que no tindrà cura, que no volem deixar-lo patir, que estan les últimes i que ja tenim moltes pautes de coses que sabem que realment ja són els últims dies. Aquí hi ha hagut conflicte familiar, clar, són molts, i jo penso, fins a quin punt som egoistes? Els que pensen que escolta, pues un dia més és un regal per tots i s'hi va tirant... O se li pot estalviar a que faci un altre atac o que fa... I l'altre dia vam fer un sopar, va ser bonic i va ser trist, perquè vam fer un sopar tots, fins i tot amb les parelles de les grans i això, i perquè vam debatre i al final no arribes a cap conclusió concreta, però arribes a una sola conclusió, que és sí que tots hem d'anar a la una, i perquè si no hi hauran retrets... si es fa d'una manera o una altra i no és el que tu t'imagines, no? Okay, això també t'estic donant una pista tremenda per un guionato, perquè és, jo a vegades penso que jo sóc de l'opinió que si és molt egoista aguantar-lo uns dies més, però hi ha altres opinions. Al final, què és el que hem estat fent? Parlar sovint amb l'equip veterinari, que són els que amb els petits detalls del dia a dia ens poden marcar...
0: Us poden fer decantar la balança.
3: Clar. De dir, doncs, fins aquí sí i tal.
0: Però que bonic que en parleu i que feu un sopar.
3: Vam fer un sopar de creps perquè s'ha de parlar aquestes coses, perquè creen molt mal rotllo, perquè l'estiu va ser bonic, però ara ja estem a les últimes i tots opinem diferent, tots ho faríem d'una manera diferent.
0: I sou molts, com deies.
3: I som molts. Bueno, és un tema, és un temasso molt potent. I se'n diu eutanàsia, que és una paraula que, clar, tu només l'escoltes envers els humans, però és així, no és un sacrifici.
2: No és
3: sacrificar l'animal, és prendre aquesta decisió.
2: Jo crec que tots els que hem tingut animals de companyia empatitzem perfectament i entenem perfectament el que esteu passant. Però també el tema de discutir en família, un tema... No hi ha de perdre un membre de la família, com jo crec que són els animals de companyia, sinó de parlar de la mort, senzillament, i de la mort i de facilitar una mort digna i tranquil·la a algú que ens estimem. I crec que això ens prepara per quan hem d'enfrontar-nos. No hi ha la mort d'un animal, sinó la mort d'un familiar. Vull dir, ara encara em posaré més lúgubre, però jo fa uns mesos vaig perdre el meu pare i va haver la discussió al voltant del seu llit amb la metgessa de guàrdia de què havíem de fer. I ja et dic, acabarem plorant tots avui. Però la bona,
3: bueno, però és que
2: la bona notícia...
3: Parlar d'això, també.
2: Sí, n'hem de parlar.
3: Penso que no parlem prou de la mort.
2: No hem de donar l'esquena a la mort.
3: Està bé seure i parlar-ne.
2: I experimentar la mort, sobretot quan hi ha nens a casa d'un gos o d'un gat, ens serveix molt per enfrontar-nos després a situacions molt més difícils. I és el que dius tu, la família ho ha de decidir d'una. Evidentment, sempre hi haurà veus discordants, clar, que voldran allargar, que voldran allargar la seva sensació d'aferrar-se en aquella persona o en aquell animal una miqueta més. Però al final el que compta, no sé el que veu acabar decidint, però el que compta és la felicitat de la persona o de l'animal de qui estem parlant. Si està patint, si els...
3: Vam decidir el que va dir la veterinària. Mira, així ningú es mulla.
0: I penses... És una manera de decidir, eh?
3: És una manera de decidir, sí. Perquè al final t'explica el per què, no? I dius, val, d'acord.
2: Tenir doncs, tota la informació és
3: essencial. Tenim una informació científica, mèdica, i després està la part més, sí, com tu dius, més sentimental, de que aquí pot haver moltes sensibilitats molt diferents. Tan diferents com, per una banda, tinc una amiga que treballa amb una protectora d'animals, aquesta superecologista, que, això, que em va dir, uf, si l'estimeu tant i l'heu, aquest estiu li heu dedicat tant, o sigui, tot això que m'explica Judit aguantarà moltíssim. Bueno, estàs content quan et diu això, no? I per una altra banda, una altra amiga que és veterinària em va dir, estimat, a més deixar anar. Hosti, tu, quines dues frases, no?
0: Però que
3: li ho vaig deixar a casa,
0: també,
3: el
0: si pateix, pateix,
3: i clar,
0: no?
3: Clar, i com saps quan un animal pateix si no és molt evident?
0: Clar,
3: no,
0: és com... Sí, sí, sí.
2: Però saps el meravellós que és poder-li donar a un gos allò que li has negat durant anys, com...
0: Jo, tot el dia!
2: Menjar tot el dia,
3: però està inflat de tanta cortisona, i està, en fi... Però com que... ara us diré una cosa que és terrible. Com que està posant tants quilos tan ràpidament perquè s'infla i perquè menja, li dona molta gana... Llavors li podem augmentar la cortisona perquè pesa més i pot aguantar més. No trobeu que és terrible? M'esteu entenent?
0: Estem catatònics, sí.
3: Bueno, en fi. Jo plego aquí perquè no em vull posar per...
0: No.
3: Però l'he volgut mirar compartint.
0: Que bonic el Guillem aquí t'ha dit, també.
3: Sí, gràcies. Molt bonic, Guillem, perquè no ens coneixem.
0: I mira quina miqueta. Que bonic.
3: Però mira, compartir també coses a vegades que no són tan alegres. Jo normalment m'agrada venir a fer entreteniment.
0: La cançó és alegre.
3: No, la cançó és molt alegre i, per favor, per mi és, la dedico al poble cubà, que poc en parlem, eh?
0: Vinga.
3: Clàssica.

0: No obrirem el meló a Cuba perquè no acabaríem, però aquest tema, jo tinc aquest CD, el Buena Vista Social Club,
1: que s'ha de tenir, és un clàssic.
0: S'ha de tenir. Tu tens o no?
2: Ah, sí, sí.
1: S'ha de tenir. I el documental aquell, tots l'hem vist.
0: Te l'haurem de regalar. No pots viure a casa sense Buena Vista Social Club.
1: És un clàssic. A més, a nivell instrumental és...
0: He de parar dos minuts, que així ens refem també, que a mi... molt bonic. Ara, i que li toca a en Guillem, s'ha d'estrenar.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER.
1: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm cos meu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso. Un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
1: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
3: Posa't a caminar.
0: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Estem renyant a Joan Bofill perquè tingui aquest a la Buena Vista Social Club i el documental.
1: Físicament no, no.
2: De quin director era? Que era un director del...
0: Sí, de... Era el Wim Wenders.
2: Això.
0: Sí, gràcies, Toni Suárez. Sí, era, sí, sí.
2: Vale. O sigui, un gran sí, sí, documental, i llavors també apreciaràs molt aquests músics cubans, mítics,
1: sí, sí, sí, sí.
2: I aquesta música d'aquests instruments.
0: Vinga, anem amb en Guillem. Guillem, mira, t'ho facilito, El teu tema té a veure amb algú que m'ha anat explicant aquí i que s'ha anat fent la bola, però ja veurem per on ho tires tu.
3: So I say free Palestine. I say free Lebanon, I say free Cuba, I say free Congo, free Sudan, free all people in America living in fear over this terrorist organization.
0: És el tema del taloner de Ed Sheeran, que per dir això, no, en Macklemore, ho he dit bé, Macklemore.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Està fora. Uh-huh. I a partir d'aquí veus...
4: S'ha liat.
0: Amunt i avall, s'ha liat part, que es diu. Clar, i molt, més.
4: Sí, s'ha de liar.
0: I és el que ha de passar.
4: És el que ha de passar.
0: Val.
4: Vull dir, vinc a parlar d'aquest tema, que és molt d'actualitat, però jo tenia previst parlar d'aquest tema abans que passés tot això de l'Ed Sheeran, perquè no és una cosa nova. El tema és que ja fa anys que l'arrosseguem, que estan caient moltes caretes. Estan caient caretes de personatges públics, sobretot. No parlo de polítics, parlo d'artistes, de cantants, d'actors, que de cop i volta decideixen expressar-se molt explícitament o posar-se de perfil amb temes molt concrets que van més enllà d'una diferència d'opinió i que afecten temes profuns de drets humans i que afecten la manera com estem veient un genocidi en directe per la tele. Abans era més difícil, abans costava que caiguessin aquestes caretes. Abans, si eres un nazi, si eres una merda de persona, dissimulaves una mica. Si estaves a favor d'un genocidi, si no volies que un grup minoritari... Si no estaves d'acord amb els drets de les persones LGTBI, o eres un racista o un masclista, dissimulaves una mica. Tenies una idea del teu negoci, més igual als teus motius que tinguessis per dissimular, seguies sent una merda de persona, però no ho feies públic. No es veies perquè et podia perjudicar. Ara no et perjudica. Ara no et perjudica. Ara fins i tot s'aplaudeix i es premia aquest posicionament. Parlo sobretot del tema del genocidi, perquè és un tema que cada vegada tenim més present, que està canviant els paradigmes, que estem en un dilema moral a nivell global que està amenaçant en canviar l'ordre mundial de les coses i que amenaça la pròpia democràcia. No ens podem permetre el luxe, com ha fet Ed Sheeran, de dir, no, és que jo sóc apolític, no m'agrada barrejar la meva feina amb posicionaments
0: que jo considero ideològic.
4: No pots posar de perfil. Amb moltes altres coses sí, és molt legítim que els artistes vulguin tenir una vida privada o que vulguin tenir una ideologia que no volen compartir amb la gent, però amb aquest no. Estem en un moment històric que fa un segle que no ens enfrontem a una cosa tan heavy com perquè ara vingui un senyor i digui no, és que això a mi ni em va ni em ve. De la mateixa manera que no hi ha un punt mig entre masclisme i feminisme, que no hi ha un punt mig entre feixisme i antifeixisme, o entre racisme i antiracisme.
2: Bueno, ho dius tu, però hi ha gent que diu que sí.
4: Evidentment, clar.
2: Home, no, jo sóc femenina i a favor de les dones, però feminista no sóc, que dius... No ho he entès, però jo crec... No sé, o sigui, hi ha gent que creu que sí que hi ha un punt mig.
4: Però si dius això, t'estàs posicionant automàticament
2: amb
4: una banda.
2: Jo t'entenc a tu, però vaja, sí.
4: Però llavors la meva pregunta, vull dir, a part de tota aquesta reflexió que va fent xup-xup des de fa temps, ja, la pregunta concreta és, hem de seguir sent fans i consumint la cultura que generen persones menyspreables?
0: Perquè és a dir, tu ara diries, jo no escolto més Ed Sheeran.
4: Bueno, i mai he escoltat Ed Sheeran perquè no m'agrada. Però potser vaig a un concert de Macklemore, no ho sé si n'era un concert de Macklemore, però m'ha passat amb gent que sí, que he admirat i que m'agrada la música que fan. Jo he ballat molt amb Pink, per exemple, que va ser la que va obrir la caixa de Pandora de tot aquest tema.
2: Però precisament. Això ha passat sempre. O sigui, mira Woody Allen.
4: Sí.
2: Mira Maradona. O sigui, grans mites, cada un amb lo seu. I tot el que hi ha darrere. A mi, perdona, em costa molt admirar-los. Però la gent després a mi m'explica, no, bueno, però has de separar, no té res a veure l'artista.
0: Has de separar, va, tu que ets artista.
4: No,
0: aquesta frase,
4: separar,
0: has de separar.
4: Com és la frase? L'obra de l'artista.
2: Sí, això, l'obra de l'artista.
4: El que dèiem. Jo estic d'acord en separar l'obra de l'artista sempre que... O si l'artista està mort, és fàcil de separar-lo, perquè és igual, ja no l'estàs enriquint amb els teus diners. El que fa l'artista no fa mal a una altra gent, doncs mira, si ets una merda de persona, doncs bueno, potser ho puc puc mirar una altra banda. Però des del moment en què afecten els drets humans les teves decisions, o que financies una guerra, o que financies un genocidi, o que financies unes accions legals contra persones LGTBI, per exemple, i llavors ja no podem separar l'obra de l'artista. Llavors estàs ajudant a que l'artista faci el mal directament, que faci infeliç a milers de persones a tot el món amb el poder que tenen. No ens oblidem, els actors, les actrius, els cantants, tenen un poder, tenen una veu molt poderosa, tenen legions, milions de fans que els escolten i els segueixen, tenen una responsabilitat.
0: Però tu creus que ara Ed Sheeran, per centrar-me en ell, està patint? Que és igual si pateix o no, però s'ha posat de perfil i li estan caient
4: per totes bandes.
0: Per totes bandes. Mira, l'últim, el líder de el Roger Waters. De Pink Floyd. Mira què deia Waters.
1: This is a little message for Ed Sheeran. There's two kinds of people in this world, Ed. There's people who do the right thing. The rapper Macklemore would be one of those people. And there's people, many of them, sadly, little, excuse me, I nearly used the F word then, pricks like you, who do the wrong thing.
5: Ve a dir que hi ha dos tipus de persona, una és les que fan les coses bones, que és Macklemore, i els altres que són els prics.
2: Què és prics? Què vol dir prics? Com...
4: Capullos.
5: Sí. Ah, capullos. Capullos, sí. Que serien...
0: Anava a dir fàcil, capullos. Sí.
2: Això no ho sabíem.
0: Aquest fàcil no ho sabíem, és l'únic que no he entès. T'ho que és l'únic que no he entès. Te m'ensenyo. Prics, mira, això ja, veus, així ens quedarà per sempre. Això jo deia, patès, que és igual el patiment, però vull dir, segurament... Ell està, no pensa, no? Que...
4: Evidentment, no ho pensava.
0: Ell, vull dir que ell està pensant en Free Palestine, espero.
4: Ell no. Ell?
0: No.
4: Bueno, no ho sé. Jo, a mi m'és igual el
0: que... Ed Sheeran, creus que no?
4: M'és igual el que pensi d'Ed Sheeran. El que m'importa és com es posiciona Ed Sheeran i com afecta això als seus fans. A mi si ell està a favor o en contra,
0: sí, no,
4: és una opció legítima. Hi ha llibertat d'expressió, digues el que vulguis, però no ens prenguis per idiotes. I en el moment en què tu et posiciones d'una manera equidistant amb un genocidi, nosaltres també tenim dret a opinar i a decidir què fem amb els teus discos i amb la teva música.
0: Però no passa, o sigui, què passarà? Re, que seguirà omplint estadis. Què vam parlar, Judit? Tu vas portar aquí Netherland, no? Aquella pel·lícula que va guanyar l'Oscar d'aquest palestí,
2: no?
0: Que han seguit
2: violentant. Heu vist com
0: sí, ja han guanyat el NASA.
2: No sé què, però ja heu vist el que els està passant.
0: Exacte,
2: no?
0: Però vull dir que no va passar res. Els Oscars,
2: no va passar
0: res. I aquest home el segueixen perseguint.
2: Però és que no va passar res, al revés. Les vides han perillat d'ells, però és que però en aquelles terres, no? Se les ha seguit...
0: Clar, però tu proposaries, no anem al concert.
4: Jo no li diré a la gent el que ha de fer, però jo personalment prefereixo prendre decisions que siguin coherents amb el que jo penso sobre aquest tema. Vivim en un món capitalista, tota aquesta gent es nodreix dels diners que els hi donem, i ja sé que jo no podré canviar el món si de cop i volta decideixo no anar a un concert de Ed Sheeran o no veure Harry Potter de la J.K. Rowling o no anar a un concert de Pink. Evidentment que no, però...
2: Però anem a imaginar i anem a, si imaginem, actuem després, no?, que un món és millor. És que si no... És que si no... No
4: si
2: sé,
4: ja no
2: surten les paraules. És a dir, si ningú fa res... Almenys, si tots posem de la nostra voluntat, sí que estem fent, no?
4: Sí, bueno, així va acabar l'apartheid de Sud-àfrica.
2: Clar,
4: quan hi va haver un boicot internacional, cultural, comercial, esportiu, contra aquell règim. Podem fer el mateix.
0: I esperança.
4: Bueno, no,
2: aquí el,
4: no
2: el tema és el tema econòmic.
0: En Bofill i jo ens escrivim al matí quan passen coses, diem, hi ha esperança.
2: Sí, és molt, de veritat que això és necessari fer-ho i no és conya, però encara que ho feu mig en broma que també val,
0: sí, sí.
2: Posar-li també sentit de l'humor i tot, però ha d'haver esperança. Sí, ara bé, el poder dels poders sempre és l'econòmic, val? En el món en el que vivim, i tot aquest conflicte és econòmic, o sigui, fins que no, o sigui, ho dic perquè tots aquests festivals, perquè de tot això que estàs comentant ja en vam parlar, i en vam parlar, altra cosa, tots els artistes que es van donar de baixa dels festivals.
0: Però m'agrada escoltar-ho d'en Guillem, que és artista, i que algun dia et pots trobar en una situació així, Guillem.
4: Evidentment, jo em puc trobar...
0: Que et contracti ara un teatre nou, que sigui però política, que no, que no, que diríem, però política, diríem Netanyahu, per entendre'ns.
6: Sí, sí, que diu, Esbrinis, que és propietat d'un fons d'inversió israelí.
4: A mi m'agradaria pensar que seré coherent. Ara bé, la puresa ideològica jo també entenc que no existeix. Jo utilitzo Spotify, jo utilitzo empreses i xarxes i multinacionals sionistes, perquè no podem viure fora del món.
2: Quan veiem les imatges dels nens que estan morint allà a les mines del Congo, o sigui, vivim en un món terrible.
0: Totalment.
4: Però sí que crec que, quan m'ha arribat el moment, m'agradaria tenir la valentia de fer el sacrifici, perquè el gest sense sacrifici no significa res. A mi, no en el sonar, no és un sacrifici. Jo puc penjar tots els tuits que vulgui dient no, és que el fons israelí està finançant el sonar i no hi vaig per això, no és cap sacrifici. El moment en què tots demostrem com som és quan hem de pagar un preu per la nostra convicció.
0: I clar, ha de sonar la que va tirar el foc de caos.

0: Aquí tenim l'Oasi Política amb en Marc Rovira, redactor del País de Catalunya. Com estàs, Marc?
1: Molt bona tarda. Avui estàs sol. Aquí amb vosaltres. Sí, és que avui tenim... no tenim en Serra, eh?
0: No, però
1: faltant.
0: Tenim una missió, perquè avui és interessant tenir a un meteoròleg per saber com viuen les polèmiques sobre les alertes, les crítiques de si es peca massa de prudent o no es fan sonar, etc. Òbviament...
2: Quin meteoròleg hem de tenir en aquest programa?
0: Quin meteoròleg? Que, a més, que podrà esplaiar-se una mica més, perquè sempre li donem poc temps. Ara,
2: no, i en Jordi, amb
0: temps,
2: aquest tema,
0: avui
2: sempre insisteix que s'ha d'explicar bé i s'ha de parlar
0: bé. Que fins a 25, fins que arriben les notícies.
1: Sí, perquè trobo que a Catalunya no se'n parla gaire del temps, no?
0: Contextualitzem una mica. Bueno, saludem en Jordi.
2: Jordi,
0: Carbó, com estàs?
3: A quilòmetre del temps, en poc temps.
0: Sempre vas apretat. Contextualitza una mica,
2: sí,
0: Joan.
2: Perquè les pluges d'ahir han reobert aquest debat. Ahir van sonar dues S-alert. A quarts de 10 va sonar pel Maresme i el Barcelonès i també va sonar pels 50.000 aficionats que eren al Camp Nou.
4: Alerta, eh?
2: El Camp Nou, de fet, va sonar dues vegades, després va tornar a sonar a les 11, llavors també l'alerta era pel Garraf i pel Penedès, en què s'explicava doncs que hi podien haver crescudes sobtades, inundacions. Avui hi ha hagut roda de premsa de la consellera Núria Parlon, ha explicat per què no es va evacuar el camp, assegura que les alertes van sonar quan havien de sonar i que la gent no ha d'esperar que se'ls avisi quan comença a ploure, sinó quan es té la certesa que la pluja s'estanca i pot començar a provocar problemes.
5: No s'envien les alertes alegrement, les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general perquè tampoc ningú faria cas.
2: Afirma que les explicacions d'aquestes alertes no van afectar tampoc la tornada i l'anada al Camp Nou. El perill va arribar més tard, quan ja tothom era dins del camp. Això explicava Sergio Delgado, el subdirector de Protecció Civil.
6: Quan les pluges eren intenses, tota aquesta activitat vinculada al partit doncs estava en marxa i en aquell moment doncs, no estava afectant i ho anàvem seguint, si la defensa...
2: Això va passar en les darreres hores, però fa poc més d'una setmana les crítiques van ser pel contrari, és a dir, per exagerats.
7: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major...
2: Es van suspendre les classes a 5 comarques, també es van enviar alertes, al final no va ploure en tanta intensitat, i després veníem ja dels aiguats a Tarragona, al Vendrell, amb dues persones que van morir a Roda de Barà a principis de mes per unes crescudes sobtades, en què aquell cas les alertes no van sonar. El que explica Protecció Civil és que inicialment els missatges estaven entesos com missatges que envies a la població per protegir-te davant d'una adversitat, però com que ells no poden preveure el punt exacte on pot fer mal, perquè diuen que les previsions estan canviant, que cada vegada és més difícil advertir d'aquesta intensitat de pluja serà en aquest punt perquè són molt localitzades, doncs estan fent canviant les polítiques per incorporar S-alert un cop ja ha plogut fort i ha descarregat, però veuen que, per exemple, hi haurà inundacions, crescudes d'aigua i per avisar la població que han d'estar alerta.
0: Carbó, amb tot això, com ho viviu els meteoròlegs? És a dir, cada cop, deia, és més difícil perquè aquestes pluges són més localitzades.
3: Jo amb això ja no estic d'acord, d'entrada. Una pregunta, aquest no és un espai per fer amics, oi?
0: No. Tu sempre pots dir el que vulguis.
1: Sí, entre nosaltres sí.
3: No, és que aquest argument que jo crec que s'està sentant, ho sento, em sembla trampós. No. És a dir, els pronòstics meteorològics es basen en uns models matemàtics que tenen dins de la seva informació el comportament de l'atmosfera, sobretot amb el tema de fluids, termodinàmica, i això doncs, no els hi resta eficàcia perquè estiguem en un nou context. Senzillament, ells introdueixen les dades i els hi surten dades possiblement més espectaculars que fa unes dècades, però és important tenir clar que un fenomen com el que hem tingut les darreres hores no és imputable al canvi climàtic, però per definició. És a dir, un fenomen que acaba de passar i, a més, que ha passat altres cops i no pocs, doncs no es pot atribuir directament al canvi climàtic. El que es pot atribuir al canvi climàtic és la seva recurrència, la seva agressivitat, que puguin ser més agressius de manera més recurrent. Però el pronòstic, mira, fa una setmana els pronòstics, quan hi va haver l'alerta que no va agradar per massa prevenció, els models donaven a on va acabar plovent entre 50 i 100 litres per metre quadrat, van caure més de 50. Ahir ens donaven a on va ploure més entre 100 i 150, es van superar els 100. De manera que el problema no crec que sigui de pronòstic, crec que és més social i jo ho emmarco dins del context general que hi ha com de cabreig general, no? I m'agradaria, per acabar aquesta introducció, fer referència al que va passar al febrer amb les ventades, que jo crec que aquí va haver molta trampa, perquè tot això, tot el que estem vivint ara, parteix d'una llei del 1997, que és quan es tracen, no?, una mica les directrius generals de com s'han d'afrontar les emergències. Clar, fa pràcticament 30 anys d'això, s'han anat modificant, es van adaptant, s'està parlant de modificar-les de nou, per exemple, per la tecnologia, no? Ara tots ens sonen els mòbils. Recordem que quan va començar això hi havia gent que us prenia això com un atac a la seva intimitat, o que molestava el soroll. És a dir, que estem parlant també de coses, al meu entendre, absurdes. I aquell dia de les ventades, molts alcaldes, jo crec que van ser deshonestos, perquè aquesta llei del 1997 va implicar alcaldes, tècnics, experts en meteorologia i en altres situacions que poden provocar emergències a Catalunya. I el protocol és el que s'ha aprovat entre tots, i si s'aproven és per algun motiu, i més si han estat experts i gent també del món de la judicatura. Aquell dia, doncs, es va saltar un protocol que possiblement no s'entén, però jo crec que breument ho explicaré. Si més del 50% del territori o el 80% de la població està sota un avís vermell per situació meteorològica de risc, automàticament s'amplia tot el territori. Però és fàcil d'entendre això, és per una gestió dels recursos que faran falta per afrontar aquestes emergències. Mm. És a dir, si tenim molta gent circulant i sabem que hi ha accidents, incidències, l'interessant en aquestes situacions és que els operatius per emergències estiguin al màxim disponible pel que ens pot venir a sobre i no per coses més quotidianes. Per això jo crec que aquí és on comença una miqueta el tema de molta gent opinant sense realment ser rigorós, no? I anem arrossegant una miqueta això.
1: Bona tarda, Carbó. Tens raó amb això, perquè per alguna cosa ets tu l'expert. El que passa que és probable que aquest ús de l'alert, que les pròpies autoritats ja ens diuen que no deixa de ser una eina nova i que, per tant, tots plegats n'hem d'acabar, ho hem d'acabar de perfeccionar, hem d'acabar d'aprendre, no? El que passa que fa la sensació que cada vegada guanya més força la idea aquella de que hi ha poca claredat sobre quan s'activa l'alert, quan no s'activa, i el risc creix de que tot plegat acabi tinguent la condició de simulacre, no? Que cada vegada que rebem un alert puguem pensar, ostres, aquell dia que el van activar no n'hi havia per tant, o potser aquesta vegada no ens afecta directament. Tu has posat l'exemple de les ventades, no?
0: 30 segons, Carbó, ens mataràs perquè... En 30 segons, i de veritat que continuarem amb aquest tema un altre dia. Què pots dir?
3: Doncs la conclusió és que quan us avisem que hi ha una situació, que tothom, per sentit comú, estigui alerta. La gestió d'aquests avisos, com deia ara el company, és molt més complicat, però això s'anirà afinant perquè és un debat públic ja.
0: No, i de veritat que l'anirem tenint. A mi em sembla molt important, perquè has parlat clar, corrent, això, clar i català, i jo crec que era molt important escoltar la teva opinió, que ha quedat claríssima. Carbó, una abraçada, ens seguirem parlant.
2: Fins demà.
0: Fins demà. Ara mateix, el dia, en 5 minuts, amb en Xavier Balló i Anna Palet amb la Maria Balcó. I ara li dic gràcies, Mar Rovira.
1: Clar, com sempre.
0: Fins ara.
8: El Balcó.
9: És dijous 17 de setembre i aquestes són les notícies del dia.
8: A la sèrie Ser Catalunya, el dia en 5 minuts.
9: El transport públic ja ha recuperat pràcticament la normalitat després de les incidències que s'han anat arrossegant durant el dia d'avui pels forts aiguats que van caure fa gairebé 24 hores. Rodalies ha pogut restablir ja el servei interromput durant més de 7 hores per un esvoranc a la via entre Sant Andreu i Montcada, que havia estat provocat per la pluja. Els tècnics de DIF han tapat el forat amb formigó i han recol·locat les pedres de sota els rails que l'aigua havia arrossegat. El metro de Barcelona també s'ha anat recuperant el servei afectat i només queda per reobrir l'estació de Can Cuiàs a la línia 11. Un temporal que, recordem, ha provocat la mort d'un home de 48 anys a Olivelles, al Garraf, arrossegat amb el cotxe per una riera que va créixer en pocs minuts. Els bombers van trobar el seu cos de matinada 500 metres més avall. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat avui per què es va enviar un SAL amb l'episodi intens ja iniciat en alguns punts en lloc de preventivament. Diu que es va corregir la predicció.
10: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt.
9: La consellera Parlon ha comparegut aquesta tarda al Parlament per explicar els canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra i ha defensat l'elecció de Ferran López com a nou director de la policia. L'oposició li ha qüestionat que hagi tornat a triar un agent en actiu dels Mossos per a un càrrec polític, com ja va fer amb Trapero.
11: No són canvis tranquils, això és una crisi.
12: Nosaltres no ens en passem, que són motius personals. Nosaltres pensem que hi ha qüestions de fons.
13: No pot ser un canvi de noms, que ha de ser una qüestió de model.
14: És sempre millor que qui ocupi el càrrec no sigui un membre en actiu del cos de Mossos d'Esquadra per garantir un funcionament, diguem, amb una certa bicefàlia.
9: El director Ferran López i la nova comissària en cap, Sílvia Catà, han aprofitat aquesta compareixença per anunciar les seves prioritats: reforçar la investigació contra el crim organitzat i les bandes juvenils. A més, ja han trobat una missió, una nova missió per Trapero dins el cos: estudiar com desmuntar la sensació d'inseguretat que segueix expandint-se malgrat que els delictes baixin. Andrea Villòria.
15: La nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, aposta per posar investigadors especialitzats en crim organitzat a les comissaries locals i no només al complex central.
16: Jo vinc d'una regió com Girona, fronterera, tenim crim organitzat i s'ha de treballar des del territori.
15: També ha anunciat que tenen en marxa un pla contra les bandes llatines que han tornat 15 anys després. Ara bé, admet que res funcionarà si no aconsegueixen doblegar la sensació creixent d'inseguretat.
17: Primer, abans de saber què farem, preguntarem què estem fent.
15: Per això el nou director Ferran López encarregarà a Trapero que estudiï què està fallant de l'actual model de proximitat.
9: Per cert, Andrea, que el jutjat de Barcelona ha reactivat la causa per l'eutanàsia del Francesc Auger dos dies després que expliquessis que havia intentat suïcidar-se desesperat per una espera de més de 2 anys.
15: Si en una diligència judicial a la que ha tingut accés Ser Catalunya, el jutjat contenciós número 5 de Barcelona ha reactivat el cas i assumeix ara la competència. Això després de quasi 2 anys amb l'eutanàsia d'en Francesc Auger paralitzada pels recursos en relació a si els familiars poden oposar-se a la mort assistida d'un pacient. El juny, el Suprem va confirmar que sí, fixant així la doctrina, i des d'aleshores han passat més de 3 mesos sense cap moviment. Ara, i després de diversos requeriments de la Generalitat, el jutjat diu que ha rebut aquella sentència del Suprem i que, per tant, reactiva el cas, de moment però sense decidir els següents passos.
9: I a Badalona, la família amb 4 fills desnonada d'un local comercial on vivien des de fa anys pagant 1.200 euros al mes afronta la segona nit fora de casa seva. Ara mateix el seu objectiu és vincular-se amb els serveis socials de la ciutat. Des de l'Ajuntament mantenen que sense padró i sense el requeriment judicial de l'assistència de serveis socials no tenen res més a fer-hi, Oriol Soler.
18: La família pagava un lloguer de 1.200 euros, però el propietari els va denunciar quan els va augmentar la mensualitat a 1.600 i durant un temps no van pagar aquesta diferència. Feia 10 anys que vivien en aquest local al barri d'Artigas.
19: Si el alquiler era 1.200, se subió hasta 1.600, he ido pagando todos los meses.
18: Ell és en Muhammad, el pare de la família. L'oposició reclama explicacions al Viol. Diuen que no entenen per què la Urbana no va avisar immediatament a serveis socials quan va veure que hi havia 5 menors desnonats, entre els quals un nadó de 6 mesos.
20: Que independentment de que tinguessin o no l'empadronament a Badalona, han demostrat que estaven vivint a Badalona, i més quan tenen criatures escolaritzades a la nostra ciutat, i per tant l'Ajuntament està obligat a atendre'ls.
18: És Aida Llauradó, cap de files dels Comuns a Badalona, en declaracions a Ser Catalunya.
8: El dia en 5 minuts.
21: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: I avui des de Martorell seguim tota l'actualitat esportiva del Barça i tenim el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal, Palet? Bona tarda.
0: Martorell, perquè allà s'ha fet l'homenatge al campió del món, Eric García, a casa seva, protagonista a principis de setmana al Que t'hi jugues, doncs ho ha rematat amb aquesta celebració. Què tal ha anat per allà?
1: Sí, una celebració a la qual han fet homenatge per aquest campionat del món que va aconseguir Espanya fa ja un temps en aquest Mundial d'aquest estiu. Un Eric García que, més enllà del tema de la selecció espanyola, ja s'ha passat a pàgina, ara mira cap al futur i té molt i molt clar que el que repte proper que vol marcar-se amb el Barça, ell i el vestidor, és guanyar la Champions.
2: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
1: Està clar que és el somni, ho ha dit a la perfecció, de tots els jugadors. Un Eric García, evidentment l'altre tema de l'actualitat, no s'ha de ser gaire intel·ligent per saber-ho, és el de la pilota d'or, avui com va ser-ho ja en el Que t'hi jugues, molt contundent Eric García i a més amb una comparació sorpresa.
2: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí obviamente que se merece el Balón de Oro.
1: És important i és una comparació de les millors que li podem fer segurament a la Menja Mal, que no sé si estarà escoltant ara la graderia del balcó a la Palet,
0: però sí, si no,
1: li faran arribar seguríssim aquesta declaració.
0: Sí, li arribaran
1: segur. Aquesta declaració d'un Eric, evidentment un dels altres temes d'actualitat, és la porteria. Ahir va jugar Chesney quan van substituir a Joan García i això ha dit Eric de Chesney.
2: Bé, crec que és una persona amb molta experiència dintre el futbol, que ens ajuda molt des que va arribar. Crec que, òbviament, ser el porter suplent del Joan no és fàcil, perquè, òbviament, tots sabem que el Joan, per mi, és el millor porter del món, per tant, mai és fàcil, però, bueno, crec que tots tenim confiança en ell, crec que a la temporada que va jugar ho va fer un molt bon nivell, vam arribar a les semifinals de Champions i estem en la tranquil·litat de que si toca jugar, doncs ho farà.
0: Per requadrar, Nil, què té Joan García? Quin és el comunicat del Barça?
1: Doncs el comunicat mèdic que ha fet el Barça avui al migdia es diu que té unes molèsties lleus al genoll dret, no hi ha lesió en aquest menisc, en tot cas, perquè tothom es quedi tranquil, el genoll que tenia afectat Joan García la temporada passada, la lesió important que va tenir era l'altra, no té lesió. En el club a aquesta hora encara no el descarten pel partit de Sevilla, de dissabte al Pizjuán, demà es provarà a l'entrenament, es valorarà si hi ha risc o no de que pugui produir-se o anar més aquestes molèsties, si no ha de ser així, descansarà, però no té cap lesió Joan García, és molt important, és una gran notícia. I si demà sent bé, fins i tot podria arribar al Pizjuán, però el més important és que no hi ha cap lesió, que són unes molèsties lleus al genoll dret.
0: I després de les crítiques rebudes ahir de Chesney per aquell gol encaixat on el porter del Barça no va estar gaire bé, també demostra el companyerisme que té Eric amb aquestes declaracions que hem escoltat abans, on li mostra totalment la confiança al porter polonès.
1: Sí, de fet, Flick ho va deixar molt i molt clar en roda de premsa, és el seu segon porter, els errors no només són cosa d'un, sinó són cosa de tots, han de treballar per tenir menys errors, i això és el que ha dit avui Eric García sobre Chesney, un discurs que porta molt al vestidor, ja va dir a l'entrevista del dilluns que portava moltíssim, però diu que estan tranquils, perquè quan va jugar Chesney el Barça va arribar a unes semifinals de Champions, per tant, està clar quin és el discurs del vestidor de portes en fora, de recolzar el que és avui dia d'avui un company i un pilar important, com a mínim a l'estat anímic del Barça.
0: Amb aquesta acabo, Nil, si Joan no arriba al Sánchez Pizjuán, a priori, per les paraules de Flick, hem d'imaginar que Chesney repetiria titularitat o com ho veus?
1: Com a mínim, si no juga Joan García, la coherència després del que ha dit Flick en aquestes, o el que va dir Flick ahir després del partit, és que Chesney és el seu segon porter. Seria sorprenent després de les declaracions, és a dir, si m'ho arribes a preguntar ahir a mitja part, hauria dit que entrava Livakovic, va decidir Flick que sigui Chesney, és el seu segon porter, per tant, com a mínim per coherència, si Joan no arribés i no sent bé de mal entrenament, jo crec que jugaria Chesney.
0: Doncs Nil, moltíssimes gràcies i et deixem tornar cap a Barcelona.
1: A tu, com sempre, una abraçada.
3: La graderia del balcó.
4: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha. And I want it to be mine.
0: Són les 8:36 del vespre. Demà coneixerem al matí la llista de convocats de la selecció espanyola de De La Fuente per aquesta llarguíssima aturada de seleccions de 3 setmanes. Anton Meana, amb quins jugadors del Barça comptarà el seleccionador espanyol i, sobretot, creus que hi haurà sorpresa i convocarà a Roberto de l'Espanyol?
5: ¿Qué tal, Palet? Buena tarde, buenas tardes. Sí, la primera lista desde que somos campeones del mundo por segunda vez, la primera lista desde que se ha alcanzado ese acuerdo para que renueve su contrato Luis de la Fuente y la primera en la que pueden regresar jugadores que se quedaron a las puertas del Mundial. Va a estar en la lista Fermín López, el futbolista del Barça. Veremos qué pasa en el centro de la zaga, si repiten los cuatro centrales del Mundial o si gente como Hausen o Lenormand pueden volver a la selección. Y luego arriba, Roberto, el futbolista del Español que tú nombrabas, para mí tiene opciones porque falta en esta convocatoria el panda Borja Iglesias, y entre los Carlos Espí, Camello y Roberto, por ejemplo, para mí, el delantero del Español ha demostrado durante más tiempo ser regular y poder estar en una lista de la selección que tiene cuatro partidos de la Liga de Naciones, el más importante el día 26 de este mes en Wembley contra Inglaterra. I mañana a las 11:30 conoceremos esta convocatoria de la selección española.
0: Per ser, Meana, aprofito que estàs aquí per demanar-te pel president del Madrid, per Florentino Pérez, que hem sabut aquest matí, demà viatjarà a Ceuta.
5: Es una decisión que según el club ya estaba tomada hace dos semanas, solamente se buscaba cerrar la agenda del presidente del Real Madrid y del señor Vivas en Ceuta para poder hacer este encuentro oficial. El Madrid quiere mostrar su apoyo al pueblo ceutí y por ese motivo organizan un viaje con Florentino Pérez, con Emilio Butragueño y con Pirri, leyenda del club, presidente de honor y ceutí de nacimiento. Por tanto, es un viaje importante para el Madrid que tiene que intentar contentar a su peña en esa ciudad porque estaban muy enfadados, lo escuchábamos en el larguero anoche, con lo que ha pasado con Mbappé.

0: 8 i 39, escolteu la graderia del balcó. L'Espanyol demà rep l'Elx al RCD Stadium a les 9 de la nit. Un Elx que compta perquè li va complicar molt la vida al Madrid en aquest partit entre setmana. Veurem si li passa no factura al desgast, però qui ha seguit la roda de premsa de Manolo González aquesta tarda és el Martí Juncà. Martí, què tal?
1: Hola, Anna, com estem?
0: Què ha dit el tècnic Manolo González?
1: Bé, ha puntualitzat precisament aquest gran partit que va fer l'Elx l'altre dia contra el conjunt de Mourinho, que s'enfronten a l'RCD Stadium aquest divendres a les 9. Serà el quart partit de l'Espanyol a casa després de dos partits consecutius a fora. El darrer, la derrota contra el Rayo a Butarque, amb sobretot marcada per una mala primera part del conjunt perico, tot i que l'equip després a la segona es va saber recomposar. Manolo diu que l'Espanyol sobretot ha pres de la temporada passada a l'hora de remuntar moments negatius, especialment a nivell mental.
2: Bueno, que l'equip mentalment n'ha pres molt l'any passat. Al final va haver un moment que guanyàvem, com qui diu, amb el cul, per dir alguna cosa. A la primera volta inclús partits que eren d'empat els guanyàvem, i a la segona volta partits que mereixies guanyar no els guanyaves. Això et demostra que al final has de mantenir la calma, tenir una idea i intentar tenir solucions que permetin pues, tocar el partit, canviar durant el partit i que el rendiment de l'equip millori i millori en futbol, que és el que diem. Penso que la virtut més gran que tenim ara mateix és que futbolísticament estem creixent i l'equip té solucions ofensives i amb joc per poder atacar qualsevol rival.
1: Més enllà de la mala primera part, l'altra mala notícia del partit va ser l'expulsió per vermella directa a Omar El Hilali als últims minuts de partit, que deixa sense gaires alternatives a Manolo González al lateral dret. Podia posar-hi a Harman, es parla també d'Unai Núñez, però en roda de premsa Manolo González ha posat sobre la taula que potser prefereix canviar el sistema de joc, la disposició dels jugadors, a posar un jugador en la seva posició menys habitual.
2: Quan tens un tipus de jugador que pot jugar a una posició i rendeix molt a una posició determinada, voleu mantenir el sistema a vegades perquè aquest jugador estigui, a lo millor no és bo. Llavors hem de mirar també una mica com ho podem recomposar per el tipus d'equip que volem treure de mà perquè s'adapti el millor possible i que ens permeti pues, atacar de diverses maneres. També l'opció de poder atacar amb quatre jugadors a darrere, com vam fer el dia al Barça a Montjuïc fa dos anys, també està allà. I bueno, ho hem de valorar avui perquè bueno, tenim aquestes opcions, les hem d'estudiar bé i després, doncs, ja et dic, en funció de l'últim entrenament, va acabar de decidir el jugador ideal per jugar o que creiem que pot jugar aquesta posició.
0: Doncs Martí Juncà, moltíssimes gràcies. Qualsevol novetat, línies obertes a la graderia del balcó.
1: Adéu, Anna.
0: Això serà demà divendres. Dissabte torn pel Girona, que visita el Cádiz i amb problemes a l'horitzó per l'aturada de seleccions. Bona tarda, Núria Vilamala.
3: Hola, Anna, què tal? Bona tarda. Sí, el Girona jugarà dissabte a les 9 de la nit al camp del Cádiz amb l'objectiu de refer-se de la derrota aquest passat cap de setmana a Montilivi contra el Castelló. El Girona viatjarà amb 3 baixes assegurades, les de Brian Hill, que té una lesió muscular, tampoc hi serà Justin, que encara no s'ha recuperat de la lesió, ni tampoc Abel Ruiz, que compleix sanció després de l'expulsió aquest cap de setmana. Aquestes seran les baixes que tindrà Quique Álvarez per jugar al camp del Cádiz, però a partir de llavors les baixes aniran a més perquè hi ha una aturada de seleccions i la segona divisió no s'atura. El Girona ja sap segur que perdrà a Holmes Jr. i a Bannat i també podria perdre altres jugadors importants com Izan González, Asprilla, fins i tot Pixur o Javi Boñar. Hem d'acabar de veure quins jugadors entren a les llistes de les seves respectives seleccions. Avui, en roda de premsa, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha deixat clar que aquesta aturada evidentment afectarà el Girona.
4: És una cosa que a vegades costa d'entendre en el futbol professional, no? És veritat que se sap des de l'inici, és bo que tinguem, per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i que l'equip té nivell, però clar, és veritat que són dos o tres dates que a sobre aquesta és bastant més llarga i bueno, que ens afectarà, està clar.
0: Les queixes de l'entrenador del Girona. Gràcies, Núria. A veure com ho fa el club gironí en aquestes setmanes on perdrà tants jugadors. Anem a repassar què més ens ha deixat aquest dijous. Falten 2 minuts per arribar a 9:15 del vespre. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: A veure, Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
5: Ara sí, bona tarda, Anna.
0: Repassem la resta de l'actualitat perquè des de les 7 s'està jugant un Betis-Getafe i a 10:15 el Màlaga-Villarreal.
5: Sí, un partit que de moment guanya el Betis per un gol al just a la, al